0: la vida és més sabrosa.
1: Flashback. Cap de setmana d'èxits.

entra al top 10 de la llista. Talk to you. I el número 1 de la llista és per Ana Mena i Lola Índigo, revalida en el primer lloc amb Petito A. Descobreix la nova llista de la setmana.

0: que el va parir. Moments per al mercat.
1: Què hi sentiu, aquesta cançó? Anaget, què hi sents, tu?
2: Ceba.
1: Bacon.
3: Sí, Marc, ceba amb bacon.
1: Jo també, tu, Marc Genescà.
4: Salami i pan.
1: Salami i pan.
3: Del Mau.
5: Salami i pan.
1: Molt bé. Com va l'enquesta, de moment? Què hi sent la gent?
6: Salami i pan. Au,
1: salami i pan.
0: Salami i pan. Salami i pan. Salami i pan. El matí, la mare que el va parir. Només a Flashback, amb Carles Pérez.

0: ara que el va parir. Moments per emmarcar.
1: Jo, l'any 91, vaig fer el cens de població, vam trucar amb un timbre, va obrir una noia i se'ns va com desmaiar al davant. Es veu que ella estava asseguda al sofà amb una estufa al costat i ja l'havia marejat tant.
2: Sort que veu arribar vosaltres.
3: Bueno, hi ha un moment que no saps si posar-la al cens o no.
4: Sí, allà, també, mira. Allà, línies molt fines.
3: Diu, mira, apunta-la amb llapis.
0: Al matí, la mare que el va parir. Només a Flashback, amb Carles Pérez.

0: mare que el va parir. Moments per emmarcar.
1: El que deu pensar un japonès quan ve per Barcelona, determinats carrers, determinades zones, sí. Deu pensar, però aquesta gent...
2: Foten, aquesta gent.
1: Són autèntics porcs.
2: Que porcs,
1: increïble, sí, eh?
3: Com és? Són uns autèntics porcs en japonès?
1: Sí, és que tinc bastant localitzat el japonès i el xinès.
3: Ah, com seria?
1: El japonès és més triat. I el xinès acaben amb una vocal amunt.
0: El matí, la mare que el va parir. Només a Flashback, amb Carles Pérez.

perseguint la nit buscant la teva intimitat. Puresa eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe. Deixa't donar la nota,

0: Maneres de despertar-se. La clàssica. Música clàssica no, a la manera clàssica, amb el despertador de sempre.
1: Quin despertador tens? Millor que et llevis amb la trucada despertador del matí i la mare que el va parir. Encarrega la trucada que desperta i felicita qui vulguis.
2: Ràdio què?
1: Entra a flashback.cat, omple el formulari i deixa que ens encarreguem de tot. La trucada despertador del matí i la mare que el va parir.
3: Ella ja, ella ja, ella ja.
4: ¿Qué tal, amigos? Les saluda Elvis Crespo con Quevedo.
5: Hola, soy Quevedo.
4: Esto es...

0: vida graciosa, la vida és més sabrosa.
1: Flashback.
2: La ràdio oficial dels èxits.

0: Flashback. És el moment de sentir el so flashback.
1: Flashback.
0: Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: Alexa Nicola. Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Setmana d'èxits.

0: setmana. Nosaltres t'escoltem.
1: Hola, Flashback. Mira, us volia demanar una cançó molt animada perquè ara surto de la feina, super frustrada perquè ens ha canviat un programa informàtic que ningú sap com s'ha d'aplicar.
2: Mira que mira, Miranda.
1: I ens estem tornant bojos.
2: Miranda, Miranda.
1: Així que posem aquesta cançó per donar-me forces, que no la vora pel programa.
0: Feedback, de dilluns a divendres a les 4 de la tarda, amb Albert Planadevall i Cristina Càmera, a Flashback.

0: Molt bon dia, són les 9 i 3 minuts d'aquest dissabte 12 de setembre del 2026 i comencem un nou cap de setmana d'èxits a Flashback, que segurament per molts i moltes és un cap de setmana llarg.
1: Amb Àlex Mata. Flashback.
0: Si teniu aquesta sort, benvinguts sigueu, i si no, doncs també tu aquí. Que passi tothom, esclar que sí. Fins a les 12 estarem plegats, moment que començarà una nova edició del Vermut de Llucia Ferrer. Per tant, 3 hores de només èxits per endavant com el ventilador.

0: activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
1: El domini de la bicicleta al país l'encapçala Palarinsal Gran Valira Resorts i des de l'any passat disposa del Bike Wall com a eina principal per al desenvolupament i la formació de BTT. Aquest any presenta la gran novetat, la zona Green Gravity Descent, que connecta la part alta del Bike Park fins a la base i reforça l'oferta pensada tant per a usuaris experts com per a públic familiar i també d'iniciació. Aquesta zona es complementa amb les opcions d'aprenentatge de ciclisme que ofereix l'estació, amb l'escola, els diferents campus d'estiu i el Club Furious, el qual potencia el jove talent de les dues rodes al país. En trobareu detalls al web palarinsal.com.
0: Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
2: Radio Flashback. Radio Flashback Andorra. Andorra 96.0.
3: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, dormitoris, salons, mobles de tots els estils. A més, fem els projectes a mida amb enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
4: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
5: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
4: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
6: El Fes Xic, el Festival Familiar d'Andorra.
7: De l'11 al 13 de setembre, 3 dies per gaudir en família amb música, teatre, circ, tallers, jocs i moltes sorpreses.
6: No et perdis 15 Son 15, Xiulant, el nou espectacle del Xiula i el Poni Menut.
7: Fes Xic, del 11 al 13 de setembre, Andorra la Vella. Tota la programació andorralavella.ad.
2: La ràdio musical d'Andorra.
0: 96.0.

0: Sona Joe a Flashback amb End of Beginning. Un quart tocat de 10.
1: Els èxits abans de Flashback.
0: Aquest és el debut de Chris de Sarandi. Així sona Good Old Days.

0: els dies que vindran.
1: Flashback, la ràdio sense drama. Diumenge sense drama, els Catarres, que també seran a l'última gran festa de l'any. El 23 de desembre, el RAC celebra el seu 120è aniversari al Palau Sant Jordi de Barcelona amb les actuacions, entre d'altres, dels Catarrades. Dels Catarres. Entrades ja a la venda. Flashback, emissora oficial. 3 minuts per 2 quarts de 10. Anem a escalfar una mica la veu, a veure si parlem una mica millor després. Àlex Warner, això és Fever Dream.

0: Live.
1: Arirang, que és l'últim àlbum dels sud-coreans BTS, a Flashback sona Swim. I els èxits no s'aturen a la ràdio musical de Catalunya. Aquest és el debut de Cora, això és el so de Perduts, tu i jo, a Flashback.

Flashback som molt fans del sol i ens agrada moure'ns cap al sol. Moving to the Sun, Hatgel, Ultranatem. Ens plantarem a 9:45 al ritme de la col·laboració de Joan Dausà amb Maduixa. Enamoradíssims que ens tenen d'aquest èxit que es diu Papi, posa'l al disc. Veus a les

0: és l'elegància d'Olivia Dina Flashback, plantant-nos ja a les 10 del matí d'aquest dissabte.
1: A Flashback, només exitjant Àlex Mata.
0: I per elegant, la nova cançó de Karol G i Bruno Mars. Així sona Flashback, Still.

Flashback. La ràdio musical de Catalunya. Flashback. Són les 10.

0: Flashback, comencem una nova hora d'èxits al ritme de l'èxit de la setmana. Another 54 Ultra Talk to You. Sona quan són les 10 i 3 minuts d'aquest dissabte 12 de setembre del 2026. Com esteu portant aquest cap de setmana llarg? Esperem que l'estigueu portant de la millor manera. I millor encara si la vostra banda sonora és Flashback, la ràdio musical de Catalunya, on ara mateix posem a Nil Moliner.
1: Amb Àlex Mata.
0: Aquesta es diu Me Acuerdo de Ti. Bon dia.

0: La setmana que ve sortim dels estudis. El divendres 18 de setembre al matí, la mare que el va parir, serem en directe des del Nacional, al cor de Barcelona. Quatre restaurants i quatre barres sota un mateix sostre modernista, on hi podrem trobar canelons de l'àvia, braves, mandonguilles amb samfaina, xuletón, paella... I si vols, pots venir a veure com fem el matí, la mare que el va parir, en directe. Apunta't al formulari a la web flashback.cat. Vine a veure el programa, participa en directe i, a més, tindràs un esmorzar de luxe amb nosaltres. Què més pots demanar? Vine a gaudir del Nacional amb el matí, la mare que el va parir, el proper divendres 18 de setembre.
1: Andorra 96.0. El FESCHIC, el Festival Familiar d'Andorra.
2: De l'11 al 13 de setembre, 3 dies per gaudir en família amb música, teatre, circ, tallers, jocs i moltes sorpreses.
1: No et perdis 15 Son 15, Xiulant, el nou espectacle del Xiula i el Poni Menut.
2: FESCHIC, del 11 al 13 de setembre, Andorra la Vella. Tota la programació, andorralavella.ad.
3: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
4: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
5: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
4: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
6: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, dormitoris, salons, mobles de tots els estils. A més, fem els projectes a mida amb enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
1: La ràdio musical d'Andorra.
7: 96.0.

Yo Patito és ara mateix el número 1 de la llista de Flashback, aquesta cançó que comparteixen Anna Mena i Lola Índigo, i que demà a la tarda amb en Jordi Quadres descobrirem si repeteixen el lideratge. Una llista que durarà menys d'una hora perquè a un quart de 5 de la tarda tenim el Barça, nou partit del Barça, nova jornada de la Lliga, en aquest cas Llevant Barça, que podrà seguir en directe al Bada Barça de Flashback, i a les 7, edició especial del Tardeo de Flashback, des de Vic. Així que demà tenim un diumenge ben complet a l'antena de Flashback. Més èxits. Ell és Tame Impala, amb Dràcula. Dràcula.

0: UAEIA. Són unes de les vocals més pronunciades aquest estiu del 2026 gràcies a Quevedo i Elvis Crespo, protagonistes de La Graciosa.
1: En La Graciosa la vida és més sabrosa.
2: Els èxits abans de Flashback.
0: 5 minuts per 3 quarts d'11. Aquesta és la més nova de les Cat's Eye. Ànima la Flashback. Jo

0: Una mica de Jamaican Bam Bam per aquest matí de dissabte des de Marsella per tot el país. Hagel, em solto. A Flashback Només Èxit, ara mateix és moment de descobrir un dels nous noms de la indústria musical del nostre país, com és Gorra Neta, debut a Flashback amb Marta.
1: Em desperta una companya perquè han vist una aranya.

0: És Ed Sheeran sonant a Flashback amb Sapphire. 7 minuts per les 11 del matí, a punt per recuperar un dels himnes del ja desaparegut.
1: Amb Àlex Mata.
0: Per desgràcia, Avicii. Una del 2014, The Nights, sona després de la més nova d'Ariana Grande. Això és Hate That I Made You Love Me a Flashback.

0: En anglès és Mr. Know-it-all, en castellà seria un sabelotodo i en català un setciències. És el títol del nou èxit de Teddy Swims amb el que comencem una nova hora d'èxits.
1: A Flashback, només èxits a Àlex Mata.
0: Setciències, una paraula que s'utilitza poc i és única al català. Les 11 i 3 minuts d'aquest dissabte 12 de setembre, última hora que passem plegats abans de que comenci el vermut de Llucia Ferrer.
2: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos, mierda.

0: Dance the Night és Dua Lipa a Flashback i el Barça ha començat aquesta nova temporada amb molt bon peu. Portem ni més ni menys que 3 partits seguits guanyant a 5 gols. Veurem si demà portarem 4 partits seguits o no guanyant a 5 gols. En aquest cas demà juguem contra el Llevant, Llevant-Barça en un nou partit d'una nova jornada de la Lliga, on ara mateix el Barça està al capdamunt de la classificació. Un Barça que de moment ha guanyat tots els partits de la Lliga de la temporada que acaba de començar. Demà a 4:45 de la tarda, Llevant Barça, en directe des de Flashback, el Bada Barça amb en Jordi Plans, el Víctor Garcia, la Judit Garcia i el Marc Llibre. Bada Barça amb el patrocini d'Estrella Damm i la xarxa Ford de Catalunya.
1: Andorra 96.0.
2: A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
3: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
4: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
3: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
4: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
3: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
1: Andorra. 96.0.

Taylor Swift a Flashback amb The Fate of Ophelia. Enguany fa 120 anys que el RAC està al nostre costat i ho celebraran el 23 de desembre al Palau Sant Jordi de Barcelona. Amb les actuacions, per exemple, de Sopa de Cabra. Flashback, emissora oficial de la festa aniversari dels 120 anys del RAC. Sopa de Cabra, amb el Far del Sud.

una de les cançons que més s'ha fet un fart de sonar aquest 2026, i és que és la banda sonora del Mundial, Shakira, Burna Boy amb Dai Dai. Ens plantarem a 11:45 amb el so positiu dels tiets. Era això, sona Flashback.

0: Fuego, Daddy Yankee. Una de les paraules referents d'un dels referents del reggaeton. Acompanyat de Bizarrap amb la Music Sessions número 0 a Flashback, i ara és moment d'esmorzar o gairebé és fer el vermut amb uns dorayakis, Flashy Ice Cream i 31 Fama Flashback.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi. Jo

Èxit que el passat diumenge entrava al top 10 de la llista de Flashback. Hagel amb Ultranaté i aquest Moving to the Sun. Més èxits a la ràdio musical de Catalunya. Arriba la nord-americana Olivia Rodrigo amb el seu Drop Dead.

0: Per sort o per desgràcia, a la vida tot s'acaba i any rere any l'estiu s'acaba acabant. Tot i que els Figaflau es cantin desesperadament que no s'acabi. 6 minuts per les 12 del migdia, cosa que vol dir que, si és dissabte, comença una nova edició del Vermut de Llucia Ferrer des d'ara fins a les 2 del migdia.
1: Amb Àlex Mata.
0: Ens escoltem demà a les 9 del matí. Adéu-siau. Let's go.

0: Són les 12. Per fi ha arribat el teu oasi radiofònic dels dissabtes. A Flashback comencen aquelles dues hores de música, riures, bon veure i patiment. Molt de patiment. Però l'Esperit presenta... El vermut de Llucià Ferrer. Estàs a punt?
1: Les 12 del migdia. És dissabte. Toca fer el vermut a Flashback! Molt bé! Omar! Molt guapo! Gràcies, home! Jo també us estimo molt. Bé, suposo que sentireu un matxembrat una mica curiós, de fons. A veure, baixem la música. Un segon, segon. A veure. Què és això? Home, per favor! Òscar Nin! No, no, no! Òscar Nin, com estàs?
2: Molt bé! Amparito!
1: Amparito!
2: Som-hi! Endavant amb l'Amparito!
1: L'Amparito què és, per la gent que no ho sàpiga? A veure, expliquem-ho.
2: És l'himne nacional de Tarragona, de les festes de Santa Tecla de Tarragona, o no?
1: Sí o no?
2: Vinga, home!
1: Perquè, a més, Òscar, nosaltres avui som el tret de sortida de les festes de Santa Tecla.
2: El tret de sortida, el pistoletasso de la festesa.
1: Perdó, graveu això? L'Òscar Nin, bé, que feia dies que no venia i em surt amb una truita de patates de la mà.
2: Amb una truita de patates que no se la salta ni el Duplantis aquell de la pàrtiga.
1: Exacte, què és això?
2: Escolta, és la millor truita de patates que jo he provat, és de la Selecta, que estan al mercat aquí, al mercat central de Reus i de Tarragona. Porten 61 anys a Tarragona.
1: Fent això, eh?
2: Amb esmorzars de forquilla, menjar preparat... I aquesta truita de patates i els callos que tenen aquí al costat són una putíssima meravella.
1: Molt bé, doncs un aplaudiment per ells, home.
2: Endavant!
1: Escolta, avui això... Comencem molt forts, eh?
2: Sí, fortíssim.
1: L'Amparito de fons, l'Òscar amb truita de patates.
2: Vinga, enguriladíssim.
1: Ah, enguriladíssim. Doncs atenció, perquè avui ja podem posar música, si vols.
2: Sí, vinga.
1: L'Amparito ja calla d'aquí un minut, no passa res. No, home, a veure, dura un minut, t'han dit no. És que fer tot el programa així també, acabes d'Amparito fins a tot el carinyo, eh? Bé, avui tenim un tros de vermut aquí a Tarragona, i és que tenim la Míriam Tortosa, l'Elias Torrecillas, que ens han de parlar d'una funció que estan fent, que es diu My Only... Només menja l'Òscar.
2: My Only Fans, My Only Truita.
1: My Only Fans, en parlarem d'aquí un no res, perquè teniu molts pocs dies per veure-la a Barcelona. I també avui amb nosaltres l'Òscar Nin, que vindrà al públic. Farem sortejos amb vosaltres. Marinatge de vins amb el Rafael Pino, el davitisme. El veiem molt, vaja, sobretot la gent més jove, que veig que també hi ha gent molt jove avui aquí, el Random, el Super 3, i tenim un munt de coses per fer fins... En un minut, l'Amparito. Quan portem amb l'Amparito? Una mica més, val. No, amb molt de carinyo, eh? I a més estic molt content de donar el tret de sortida a les festes de Santa Tecla a Tarragona. Escoltem una cançó de Quevedo i Elvis Crespo, que es diu La Graciosa, com l'Amparito, i tornem des de Tarragona. Som-hi, va! Som-hi, va!

0: sabrosa.
1: Comença el cap de setmana amb bon peu. Flashback, Aperol Spritz i el vermut de Llucia Ferrer. Fàcil, que no sempre tocarà patir.
2: Doncs sí, és veritat. La veritat és que és molt fàcil fer el vermut cada dissabte amb vosaltres a través de Flashback. Avui des de Tarragona i amb una gentada que tenim. I recordeu que si voleu venir fins a les dues, doncs estarem aquí. El que passa que no tots us podrem donar l'Aperol Spritz, les patates de Fritz Ràbic, les caceres, les olivetes de l'Espanyola. Mira com se les foten, eh? Avui tenim les de Saitó, que són boníssimes, eh? Són bones, eh? Diu, sí, sí. Tot és per tu. I tenim l'Amparito, ara teníem la Graciosa i ara la Míriam, per favor, i l'Elias. Un aplaudiment per la Míriam i l'Elias. Com esteu, guapos?
3: Molt bé, bon dia. Moltes gràcies.
2: Tot bé?
4: Molt bé.
2: Escolta, aquests dos ho estan patant molt, juntament, ara us ho explico, amb més repertori, però al Teatre Gaudí de Barcelona, amb My Only Fans. Ho diré moltes vegades per la gent que sou aquí, però també els que ens escolten a Flashback, que són milers, perquè queden molt pocs dies, concretament, avui dissabte, demà diumenge, i la setmana vinent, els dies 17, 18, 19 i 20 de setembre. Queda
3: correcte.
2: Així prou.
3: El 20 acabem.
2: My Only Fans, això, eh?
3: Sí.
2: I vosaltres, doncs, ho feu al costat de l'Anna Barraquina, l'Isidre Montserrat, i escrita per l'Agustí Franc i dirigida per la Xènia Reguant.
3: Correcte.
2: My Only Fans. És que, clar, amb el nom jo crec que està bastant tot dit. Parla molt de...
4: Hi ha molta gent que no sap què és l'Only Fans.
2: Partim d'aquí. Molt bé, Elias. Clar. Molt bé. Moment, enquesta ràpida. De les 100 persones que tinc aquí assegudes mastegant, perquè us hauríeu de veure, esteu tots mastegant, qui sap què és Only Fans? Hòstia, només...
3: Bueno, no, tampoc
4: saps.
3: Bueno, no, no, no,
2: no,
3: no,
4: no gaire.
2: Pep Prieto, tu ho saps, que no t'he anunciat. Pep Prieto avui el tenim aquí, també.
4: Sí, estan tirant una música que ja està donant una pista important.
2: Puja aquesta música, puja, puja, puja. My Only Fans no és l'Amparito, My Only Fans, perquè ens entenguem.
3: No, és una altra...
2: Com ho definiries, Elias, què és Only Fans?
4: Only Fans és una plataforma on la gent, com ara, per exemple, tu pots obrir-te una pàgina allà...
2: Vols que me l'obri jo?
4: Bueno, podries fer-ho.
2: Val.
4: I la gent penja vídeos o fotos de caràcter sensual i o sexual.
2: Val. I després hi ha gent que paguen, no?
4: Llavors tu, potser hi ha gent que vol pagar per veure't a tu.
3: Clar, clar. Ja, s'ha de pagar una mensualitat i després pots pagar vídeos privats.
4: Sí.
3: No, jo vull una cosa més exclusiva, la pagues i vinga.
2: Val, val. Hem de parlar de moltes coses del tema OnlyFans. Primer vull anar a l'obra, que és el més important, perquè m'agradaria saber, després de posar una mica en context el que és OnlyFans, de què va aquesta obra que feu? My Only Fans, sense fer masses spoilers.
4: Sí, no volem fer gaires spoilers. Sí. Ja deixem l'Only Fans, que ja veuríeu per què.
2: Després en parlarem, perquè es veu que
3: hi ha coses
2: d'Only Fans, és que ho haig de dir perquè si no rebento, perquè preparant entrevista i llegint, vaig veure que hi havia gent que volien fotografies de peus, de dits dels peus, fotografies de calçotets i calces molles fer de servir,
3: sí.
2: I que hi ha gent que és molt pertorbada.
3: Molt.
2: Però que, perdó, que hi ha gent que fa molts calés amb això.
4: Sí, sí, hi ha mercat per tot.
2: Hi ha mercat per tot, Elias. Sí, senyor.
4: Hi ha gent que s'està forrant amb això,
2: ensenyant
4: peus.
2: És a dir, els calçotets de l'Elias després de la funció...
4: Sí.
3: Olorar els seus calçotets... Hi ha gent que li pot agradar,
2: saps?
3: Això és així.
2: Ja, en fi, molt bèstia, però l'obra no va d'això, no us donaran calçotets molls,
3: no.
2: Però sí que té a veure amb OnlyFans i amb els secrets.
4: Sí.
3: Totalment. En aquesta obra, sobretot, és una comèdia on es van sortint molts secrets dels diferents personatges, i és a veure qui la diu més grossa,
2: sí.
3: I aquí és on la gent s'atrapa moltíssim. És una comèdia que dura 1 hora 10, aproximadament.
2: Molt bé.
3: Però la gent
2: m'encanta,
3: sempre ens diu...
2: 1 hora 10, perfecte.
3: Sí, jo crec que és el
2: sí,
3: conjunt, no?
2: Sí, senyora.
3: I la gent sempre ens diu que se'ls hi passa molt ràpid, cosa que és bona notícia, no?
2: Sí, perquè, si diuen això, és bona senyal.
3: Si no miren el rellotge i tal, està molt bé, no paren de riure. I és una meravella. Bueno, expliquem una mica de...
2: Per cert, teatregaudibarcelona.com, ho diré molts cops, eh? teatregaudibarcelona.com. Entrades ja perquè us quedareu sense veure-ho i val molt la pena. Aire condicionat, 1 hora i 10, i riure, que ens fa falta la vida.
3: Exacte. Digues.
4: Molt bé, l'obra planteja una parella, que una d'elles és la Míriam Tortosa, que queden amb un amic, que sóc jo, interpreto a un senyor que es diu Eusebi, que fa molt de temps que no el veuen, i aquest Eusebi els ha citat en un centre de teràpies alternatives.
2: Ja hi som. Teràpies alternatives, quina por.
4: Llavors, ells pensen que potser allà s'està fent un massatge, alguna cosa així. Okay. Llavors, quan arriben, se n'adonen que aquest tio ha canviat absolutament la seva vida.
2: Val.
4: Era un tio de barri, d'anar amb picaflor, de tia en tia, tal,
2: sí.
4: De sobte es troben un tio zen, absolutament absorbit per les teràpies alternatives.
2: Sí. Que n'hi ha molts d'aquests.
3: Amb una vestimenta molt peculiar, sí, també.
2: Val, molt bé.
4: I els hi proposa una sessió d'hipnosi.
2: Ostres.
3: Clar, tu t'has hipnotitzat mai?
2: Ho vaig fer... Aquí em veia una pregunta, m'has fotut ara. Perquè vaig deixar de fumar i vaig a fer hipnosi.
3: I què?
2: I tu has de respondre les preguntes aquí.
3: Ja està. Bueno, jo plantejo un tema.
2: Tu has vist que torno a fumar, no? Doncs ja està.
3: No, jo plantejo un tema.
2: M'he fet hipnosi i jo no hi creia.
3: Val.
2: És el que volia saber.
3: Sí.
2: I crec que aquella teràpia d'hipnosi em va servir, però em va servir molt poc temps.
3: Aleshores, què? Creiem o no hi creiem?
2: No.
3: No, val, ja està, t'has posicionat. Ja està.
4: Clar, és que aquí ja, aquest tema ja és un debat.
2: Clar, està molt bé.
4: No, teràpies alternatives sí, teràpies alternatives no, llavors...
2: Ja em posiciono, tampoc, teràpies alternatives.
4: Clar, bueno, doncs hi ha gent que sí que a l'acupuntura hi creu, que no, hi ha coses...
3: Ah, el Reiki, no?, totes aquestes coses.
2: Sí, val, sí.
3: Que, bueno, són temes, no?, i hi ha personatges dins d'aquesta obra que hi creuen més i altres que hi creuen menys. Però al final...
4: Bueno, el teu personatge no hi creu.
2: No hi creu gens?
3: Correcte.
2: Series el Llucià en dona.
3: Correcte, correcte, sí.
2: Val. I, clar, ja us ho haig de preguntar. Vosaltres en teniu de secrets amagats o no?
3: Jo, mira, et dic que jo crec que no hi ha ningú que estigui aquí present que no tingui cap secret.
2: Però això és bo.
4: És bo.
3: Jo crec que...
4: És bo, i aquí hi ha un altre tema.
2: Un altre debat.
4: Un altre tema de l'obra, un altre debat, que és cal que expliquem els nostres secrets així a tothom? Cal dir la veritat a tothom, certament?
2: Molt bona,
4: no, no cal. Jo, la meva opinió és no cal.
2: Clar, ja, perquè jo...
4: Ni amb la parella, ni amb un amic.
2: Ni amb un amic. Jo ho preguntava això als dos, perquè, clar, quan tu ets espectador d'una comèdia,
3: sí,
2: el que vols és riure. Et pot fer sentir incòmode en algun moment?
3: Jo... No sé si incòmode, no.
4: Veus els personatges,
2: sí,
4: mola molt, rius molt quan ho passen malament els altres.
2: És veritat, això és molt català, també.
4: No, és molt...
3: Clar, la desgràcia dels altres, sí, mola riure't d'això.
4: Veus que la gent comença a passar-ho molt, molt malament, aquests personatges, que els hi comencen a caure les màscares, que comencen a treure totes les veritats i totes les coses, i llavors veus que ho passen molt malament, però tu com a espectador t'ho estàs passant teta.
2: T'ho estàs passant teta i segurament et veus identificat amb algun d'ells,
3: sí,
2: però ho saps tu amb qui estàs identificat.
4: Sí.
3: Clar, tu no dius res, perquè tu guardes com a espectador els teus secrets, no? Però de sobte cada personatge té una trama molt diferent.
2: Clar.
3: I la gent els hi toca, certs moments.
2: Però potser esteu destrossant parelles, també.
3: No estem destrossant parelles.
2: Mira, surt de la parella i dius... Allò que ha dit l'Eusebi...
3: Bueno,
2: tu algun dia ho vas pensar.
3: Però què és el teatre? El teatre és això, és la societat. I al final és un... et fa reflexionar i et fa replantejar cosetes, no? I per això et fa riure, també, perquè et sents identificat.
2: Tu les teràpies alternatives hi creus molt, Míriam, tu o no?
3: No? És que jo no les he provat mai.
2: Mai, ni una?
3: No, ni una. No soc ni de Reiki, ni d'acupuntura, ni d'hipnosis, no m'he provat mai.
2: Elias,
3: tu? Igual...
4: Jo no tant de reikis i tal, però sí, suplementacions i herbes i tot això...
2: Oh, però quines herbes, perquè clar...
4: No, herbes d'aquestes, no.
3: De les de ricites.
2: De les del fum, no, eh?
4: No, però herbes i això m'agrada.
2: Molt bé. El concepte teràpia alternativa, ho deia, perquè per molts ja és una gran red flag, la teràpia alternativa. Per vosaltres, quina és la red flag més flagrant que pot tenir una persona? És bona, eh?
3: Una mentida...
2: Piadosa, no?
3: Bueno, clar, que confies en algú i que et traicioni.
2: Que això passa.
3: No? Clar, sí. Això...
4: Mira, vam parlar un dia del tema, no?, dels secrets i tot això. Jo vaig arribar a dir, jo tinc parella, i vaig pensar, si en algun moment és infidel, no m'ho expliquis, perquè sé que potser és una relliscada, una cosa sexual, però sí que em faria molt de mal la traïció de m'estic enamorant realment d'una altra persona, no m'ho expliques. Això per mi és una red flag.
2: Val.
4: Però que tinguis un d'allò...
2: Ojos que no ven.
3: Clar, corazón que no siente. Sí, ja està, veritat, no m'ho expliquis. Fes el que vulguis, però no m'ho expliquis.
2: Escolta, tots dos us he sentit dir que quan vau fer-vos un fart de riure llegint el text per primera vegada,
3: sí,
2: això és molt bo, no? Quan et passa això?
3: Això és una meravella.
2: Què dius? Perquè... És que m'hi tiro de cap, ja, amb això.
3: Clar, perquè et dona una garantia de que això funcionarà, no? I després és a veure qui ho dirigeix, no? Però en el cas de la Xènia Reguant i la Berta Rando, que ha sigut l'ajudant de direcció, sí, també, que ens han portat d'una manera meravellosa. A més, tenim molta química entre tots els actors.
2: Clar, però tu quan llegeixes un text així i ja et fa riure, saps que, que allò funcionarà.
4: És garantia.
2: Estem d'acord o no?
4: Sí, és garantia. Quan tu ja fas la lectura, ja tot l'equip està rient, dius, vale, això
2: anirà bé. Doncs va, si anirà bé, que... Se'm sap greu, heu vingut tard, aquí al vermut, però us queden molt pocs dies. Teatre Gaudí, Barcelona.com. Que compreu les entrades ja.
4: I pues ja. Estem fent gira, nosaltres volem
2: anar a molt
4: Tarragona.
2: I avui és el dia de tancar el bolo aquí a Tarragona.
3: Home, què, voleu que vinguem o no?
2: Teniu gent de l'Ajuntament
3: aquí. Ei, però podeu venir també a Barcelona,
2: sí, home,
3: a veure
2: també.
3: Si us agrada, i llavors venim aquí i repetiu. Però amb els col·legues, eh?
2: També és agraït, també.
4: Home, ens encanta la gira.
2: No, perquè, escolta'm, així també fas una mica de país. No,
3: home, i tant.
4: De fet, l'Isidre, que és el company, està desitjant fer gira, perquè llavors tenim aquestes coses, els actors, que llavors anem a un poble i sí. Podem anar a un restaurant a dinar.
2: Molt bé, ens agrada.
3: Li encanta dinar, això és com tu.
2: Sí,
3: a tu tens de bon menjar,
2: Lucià. Ho saps. Escolta, parlàvem del riure, de què llegiu el text i us feu un fart de riure.
3: Sí.
2: A vosaltres, a què us desconcentra més? L'espectador amb aquella tos insistent o algú amb un riure de boig?
3: A mi m'encanta el riure de boig.
2: Sí o no?
3: M'encanta. Aquells...

0: Els adormidets, que diem d'allò...
1: Sí,
0: de paella i tiramisú.
1: O que et riuen unes coses que el dia abans no t'han rigut.
2: A mi em desconcentra la gent que a vegades passa, que pensen que estan veient la tele, que no els escoltem, i estan comentant la jugada.
0: Això sí. Oh. Això sí.
2: Llavors, hi ha un moment que em fa risc...
1: És a dir, perdona, l'Eusebi surt vestit d'una manera que deu fer un goig i sents la senyora que diu, on va aquest així?
2: Vas, mira tal, mira, aquest li passa això, ja veuràs. Ara
1: comenta la meu alta.
2: I clar, jo estic allà...
1: Com si estiguéssim allà, com si fos ahir a casa.
2: Carme, que t'estàs escoltant, per favor, para.
1: Sí,
2: una mica.
0: O també hi ha frases motivacionals al llarg de l'obra, no? Està ple d'això. I hi ha moments en què hi ha algunes senyores que acaben la frase. Tu comences i, pom, l'acaben.
1: I et mata la frase.
0: Sí, correcte.
1: És el que li ha.
2: Vam tenir una molt forta. Ella va dir una frase que és...
1: Molt.
2: Sí, rapidària, llavors una dona va dir... Toma ja!
0: Sí.
1: Toma ja! Això va, tothom va riure, no?
0: És meravellós.
1: Riureu molt. teatregaudibarcelona.com. Compreu les entrades. Escoltarem una cançó de Els Catarres, que es diu Diumenge sense drama, que a Tarragona demà no serà drama, perquè hi ha tret de sortir de festa major. En parlarem d'aquí un no-re. Però escoltem Els Catarres i tornem amb la Míriam Tortosa i l'Elias Torrecillas, també, de projectes que tenen. I les preguntes barra pentinada que us farà l'Òscar Nin. També de la funció del Mayoli Fans i de vosaltres. Els Catarres, hi tornem. Som-hi, va!
3: Ja comença a fer-se clar.

0: l'aperitiu radiofònic més autèntic el fem a Flashback cada dissabte de 12 a 2. El vermut de Llucià Ferrer. I a patir.
1: Doncs camí de 2:15 del migdia, avui des de Tarragona, fent el vermut amb la Míriam Tortosa, amb l'Elias Torrecillas, que avui al vespre tenen bolo de My Only Fans, però quan s'acabi això, que serà ja, perquè queden aquestes 5 funcions que hem dit, recordeu, teatregaudibarcelona.com. Teniu ja més coses vosaltres preparades?
2: Sí, per sort, sí.
1: Sí, perquè és aquella muntanya russa dels actors que sempre estem, que en parlem moltes
2: mai
1: vegades.
2: Mai saps, allò que te diuen que et mors de son o et mors de gana.
1: Sí, passa, eh? I aquella sí. Por de que no sona el telèfon, no? I Elias, també.
3: Absolutament.
1: Doncs, per sort, els dos teniu coses. Comencem amb la Míriam, que de fet la podeu seguir a @MiriamTortosa, que fa uns vídeos molt ben fets.
2: M'agrada molt editar.
1: T'agrada molt?
2: Sí.
1: T'hi passes hores o què, però?
2: Bastant.

0: Saps allò que... Sí, moltíssim.
1: Hi ha una mica d'ofici, també.
0: Bueno, sí, és que jo vaig estudiar comunicació audiovisual. Jo sóc realitzadora, el que passa que he exercit només una vegada. Ja. Però jo sóc... A mi m'agrada més estar davant de les càmeres i aquestes coses.
2: Sí, home, ja es nota.
0: Però també m'agrada molt editar.
2: I la Míriam, quan acabi això, farà cunyades.
0: Sí.
2: I anirà de bolo també per tot arreu.
0: Sí, de
2: fet... Cunyades, atenció, amb el Jordi Ríos, amb la Mònica Pérez...
0: El Fermí Fernández...
2: Home, clar, és que, mira, el Fermí que va venir a Tarragona també aquí amb nosaltres.
0: Uns cracs de la comèdia i, mira, el següent bolo és que he de dir que és un fenomen, aquesta obra, eh?
2: Sí.
0: La cunyada. Allà on anem és que exaurim. I ara el pròxim bolo ens anem a Eivissa, que...
2: Hòstia, quin patiment, també, no?
0: Qui vagi per Eivissa, eh? Em sembla que és el 26 de setembre o així.
2: Aquí, doncs mira, aquí sí que hi anirem.
0: Mira, que va a Eivissa.
2: Ah, tu vas a Eivissa?
0: Ah, ja està, doncs vinga, vine a
2: veure-la. Una venuda, vinga, ja.
0: I si els que no puguin anar a Eivissa, el 4 d'octubre, el pròxim bolo, estarem a Gavà, a l'espai Maragall.
2: Molt bé.
0: Així que 4 d'octubre, tothom cap allà, que...
2: Cunyades, eh?
0: Sí, és rock and roll de riure's. Tota l'estona, és increïble, de veritat.
2: Sí, perquè ja fa temps, a més, no? Que...
0: Sí, i s'està treballant ja a la segona part de...
2: Sí?
0: De... Sí, sí, sí, sí, s'està escrivint i té molt bona pinta, així que estem...
2: Hi ha alguna altra cosa més, Míriam, a banda d'això? Perquè, clar, com
0: ara, doncs sí.
2: Aquell moment dolç de la Míriam Tortosa que ho està petant.
0: Sí, estem en aquest moment.
2: I que me l'alegro molt per tu.
0: Gràcies, guapo.
2: Què més?
0: Doncs sí, mira, marxaré a Girona a l'octubre perquè me'n vaig a rodar una pel·lícula.
2: Uau!
0: Sí, una pel·lícula. No massa pressupost, estem a Catalunya, no és una superproducció, això.
2: No és l'HBO.
0: Però bé, és una pel·li molt coral, de l'Andy Folk, amb un càsting molt xulo. I tinc moltes ganes.
2: Molt bé.
0: Tinc moltes ganes. I quan torni, doncs, a la sala Versus Glòries, amb l'Alicia Serrat, i anirem combinant totes aquestes obres.
2: Fet tot això, seguiu-la a Instagram, perquè ella ja ho va explicant. Estaré aquí, estaré allà.
0: Sí, jo vaig explicar.
2: Veniu a Eivissa, veniu a Tarragona, amb el Llucià.
0: Clar, després em diuen, home, és que no m'he enterat. Home, no, segueix a Instagram i t'ho explico.
2: Sí, senyor.
0: Ja està, vinga.
2: I a l'Elias, clar, tu, no deixem la comèdia, evidentment, qui el coneix ja ho sap, a l'Eixample, teatre, amb la comèdia Bonobos, que ja es poden comprar també les entrades, oi?
1: Sí, de fet, ells porten ja una temporada fent-la.
2: Sí.
1: Llavors, jo vaig estrenar aquesta obra al Teatre Borràs.
2: Val.
1: Ara estan a l'Eixample, van fer una temporada amb molt d'èxit, l'estan petant, llavors em van trucar i em van dir incorpora't de nou aquesta temporada. Jo acabo el dia 20 OnlyFans i el 25 me'n vaig a Eixample Teatre. O sigui, agafo les maletes i me'n vaig a un altre teatre i estaré allà fins al març, que mai havia tingut jo una temporada
2: tan llarga. Això està molt bé.
0: Quina meravella.
2: Molt bé, doncs escolta, Òscar Nin, a veure, vine cap aquí, perquè jo sempre us faig massatge, per als que sou amics, que veniu aquí a fer promo, però l'Òscar diu, per a Llucià, com que ets molt tou, deixa'm-hi posar una mica el dit a la nafra. Doncs va, apreta'l, va. Un aplaudiment per l'Òscar, per favor.
3: Hola, som-hi.
2: Som-hi, Tarragona.
3: Tinc una miqueta a pentinar aquesta gent del teatro.
2: Del teatro, va, a veure.
3: Comencem una miqueta amb l'assecador, amb la Míriam. Míriam, hi ha molta gent que no s'obrirà en un OnlyFans, entre cometes, per vergonya. Però el problema és que s'hi guanyen uns calerons que ho fan pensar. En el teu cas, la pregunta seria de vermut i d'hipoteca. Míriam, a partir de quina xifra mensual la vergonya començaria a semblar-te un luxe de classe mitjana, en el sentit de que si per ensenyar un turmell es pot pagar un lloguer de l'Eixample, aleshores el pudor on quedaria? De quina xifra? Saps allò de tothom tenia un preu? La Míriam, quins calerons hi podríem afegir?
0: Quina pregunteta, eh?
3: Ah, hi està.
0: Ensenyar un turmell em sembla que no seria ensenyar
2: un turmell. No, perquè avui els ensenyes, avui.
0: Sí, avui els ensenyo, per tant, seria molt fàcil, això. Però com que sé que estàs parlant d'una altra coseta, doncs home, jo crec que potser...
2: És realitzadora, per tant, els faries elegants, també.
0: 25.000.
3: 25.000,
0: al mes. Veig, aquí...
2: Al mes.
3: Al mes,
2: perdó. Hi ha hagut un tio que ha dit... Per publicació.
0: No, és que, ojo, perquè és això el que es pot arribar a cobrar.
2: De veritat?
0: Sí. Dic de veritat.
2: Hi ha gent que guanya 25.
0: 20, 25.000, 30, vull dir...
2: Ensenyant turmells, eh?
0: Clar, per això et qüestiones en algun moment de dir... Ojo, ojo.
2: Potser ens hem equivocat, eh?
3: Aquesta va per l'Elias.
2: Vinga, va.
3: L'Elias, company, a OnlyFans hi ha gent que s'ha forrat, com hem dit ara, ensenyant els didets dels peus i altres didets que no comencen els peus. La meva pregunta directament, Elias, és tècnica per tu, amic. El teu personatge, si hagués de triar un nínxol inconfessable però rendible de mercat, aniria de peus, de xancletes de platja o de mitjons suats al vestuari de l'Institut del Teatre? I sobretot, Elias, company, ho explicaries això a la sogra abans o després d'aquesta cosa hippie de la hipnosi?
1: Doncs jo sóc bastant transparent, eh? Vull dir que... Sí, m'ha agradat molt, lo dels mitjons suats. No, m'estava proposant un negoci que no havia pensat.
2: Ja hi has pensat, aquest.
1: Hi ha negoci aquí. I jo ho explicaria absolutament a la sogra.
3: Sí, sí.
1: Home, a la sogra no li... Si a la sogra jo li dic que cobro això, em diria molt bé, nena.
2: Porta'n uns quants a casa.
0: Porta. Un percentatge.
3: Que no faltin mitjons.
2: Ja, Déu-n'hi-do, eh?
3: Escolta, rematem...
2: Va, rematem ràpid, va, ràpid.
3: Va, l'obra de secrets, de parelles que... Saps allò que exigim a la parella? Sinceritat. I després, Llucià, li amaguem un compte a Instagram, un perfil a una pàgina per cardar amb gent de Burgos, xatxa Telegram...
2: No.
3: De separades gallegues que fan el seu propi pa...
2: No és veritat.
0: Lo típic, lo típic.
3: Imaginem, amics Míriam i Elias, que en un atac de misticisme d'aquest centre de teràpies, us hipnotitzen aquí mateix, ara mateix, amb el vermut a la mà,
2: sí.
3: Quina és la primera cosa que sortiria i que preferiu que el públic del Teatre Gaudí i de tota Catalunya no sabés mai.
2: Home!
0: Home, t'ho diré!
3: Home. És que jo ho porto apuntat aquí. No, és broma, és broma. Va, allò que dius...
2: No ho diran, aquí a plaça,
0: que vull.
3: Algú confessable. Dius, home, per exemple, és que m'agrada menjar cacaulat amb escopinyes. No ho sé, algú així.
2: Home, clar, explica. Ja anaves a dir una cosa, Míriam, va.
0: No, sí, bueno, mira, una cosa que he fet ara. M'he passat de prendre un cafè llet, a ipso facto m'he pres un aperol.
2: Un aperol,
0: espera. M'he passat una cosa a l'altra, així, en un momentet.
2: Això és que som... Que tenim set, ja està.
0: Sí,
2: exacte. I tu volies, a veure, alguna cosa que diguis...
1: Mira, hi ha una cosa que em diuen... Bueno, és una xorrada, però jo... Dormo mitjons. I és una cosa que la gent diu... No, no s'ha dormit...
2: Per suar-los.
1: Sí, per suar-los, exacte. No, perquè soc molt fredolic. I llavors és com mal vist que dormis amb mitjons. Vosaltres dormiu amb mitjons?
2: Jo mai.
1: No, tampoc?
0: Jo sí, de tant.
1: Aquesta, per favor, qui dorm amb mitjons? Hi ha algú que dormi... Veus? Gràcies.
0: Et diuen que es dorm molt millor, eh?
2: En sèrio?
0: Ojo, eh?
2: Què us passa a Tarragona, tot que dorm amb mitjons?
3: A Tarragona, el 15 d'agost, hi ha gent que dorm amb les mitjetes del Barça. Sí. Home, no, per favor.
2: No caldria. Bé, en qualsevol cas, haurem d'anar a veure'ls,
3: Sí,
2: que
3: i tant.
2: Teatre Gaudí. Teatre Gaudí Barcelona.com. Míriam, moltes gràcies.
0: A vosaltres
2: vols
0: per convidar-nos.
2: Vols afegir alguna cosa més o no? Vols afegir alguna cosa?
0: No, que estem fins al 20 de setembre, última setmana. Per favor, veniu a viure al Teatre Gaudí.
2: Elias, moltes gràcies, guapo. Gràcies, que vagi molt bé. Un aplaudiment per ell, sisplau. Una pausa ràpida i tornem. Som-hi.
4: Dissabtes de 12 a 2. Dues hores amb la millor cultura de vermut. A Flashback. Andorra. 96.0. El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme. www.diamundialdelturisme.d. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada. I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra. Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.d.
5: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
6: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
5: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
7: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
8: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
7: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
9: Torna al Fes Xic, el Festival Familiar d'Andorra.
10: De l'11 al 13 de setembre, 3 dies per gaudir en família amb música, teatre, circ, tallers, jocs i moltes sorpreses.
9: No et perdis 15 Son 15, Xiulant, el nou espectacle del Xiula i el Poni Menut.
10: Fes Xic, del 11 al 13 de setembre, Andorra la Vella. Tota la programació, andorralavella.d.
11: La ràdio musical d'Andorra. 96.0.

0: per a l'Esprits et fa passar la set, et diverteix i t'acosta la millor música. Tot això ho fa els dissabtes a Flashback de 12 a 2, el vermut de Llucià Ferrer. Et sona, oi?
1: Doncs aquí seguim en directe des de Tarragona i ara veig el públic que ja els hi han tret el formatge d'Entremont. Afanyeu-vos, perquè amb aquesta caloreta faig la prova sempre que això pot semblar una fondue d'aquí un no-res. Però és que, esclar, teniu quatre formatges. L'emmental francès, el Comté d'OP, que és brutal, molt delicat, el Gruyère i el blau francès, que a mi m'agrada molt. I algú de vosaltres avui està buscant la Foodtruck de Bonària, que de tant en tant apareix aquí al vermut i que us acaben donant, doncs, una burger de Bonària. Però avui, Montse, com estàs? Hem dit, no portem la Foodtruck de Bonària perquè està ple de paradetes aquí, que ja només arribar, perquè sou així de generosos. Truita de patates! Llucià, t'agraden els callos? Fas cara que t'agradin? Doncs no, no m'agraden. No m'agraden els callos.
2: Malament.
1: Però es pot menjar de tot aquí, doncs no feia falta avui el Foodtruck de Bonària. D'aquí no res, el Rafael vine amb nosaltres, maridatge de vins, però ara amb la Montse, doncs que és la consellera de Turisme i Promoció Econòmica i de Comerç, que ve del món de la tele i troba a faltar això de parlar. I oi que sí, Montse?
2: M'agrada massa el micro, eh?
1: Un aplaudiment per ella, per favor. Com estàs?
2: Molt bé, i amb moltes ganes avui, que tenim festa.
1: Ganes de nit tens tu.
2: Que avui, ganes de nit.
1: Aquí on som ara, nosaltres és el tret de sortida avui de les festes de Santa Tecla, amb l'Amparito sonant de fons, el Llucià cridant, però és que, clar, aquí on som, aquesta nit, què passarà? Què m'has dit, Llucià? T'havies d'haver quedat avui.
2: Bueno, passarà que a les 12 de la nit el trucarem quan surti, soni l'Amparito.
1: Un altre cop, no.
2: Tornis a escoltar.
1: No era un minut, això? Escolta-la, ja la tenim aquí. Doncs què? Què passarà avui?
2: Que ja realment hi haurà festa. Avui és una nit realment màgica per a tots els paradistes del mercat i la gent de Tarragona. Doncs el mercat central, com hem vist...
1: El mercat central és preciós.
2: És una meravella. Realment és un motor social, ja no diem econòmic, sinó social de la ciutat.
1: Històric, a més a més, eh?
2: Sí, modernista.
1: Patrimoni, això.
2: I la gent, realment, quan ve a conèixer Tarragona, un dels principals punts per atraure's i per conèixer la ciutat és el mercat. Però avui, per unes hores, els nostres companys, els nostres paradistes, doncs guarden tot el seu producte que estan venent fins ara.
1: Sí, home, està obert avui el mercat, clar.
2: I van a tope. I es converteixen en cuiners, en xefs de primer nivell, doncs per poder servir aquestes tapes, aquestes degustacions.
1: És que, clar, tapes de mercat... amb el producte que tenen aquesta gent, que ara coneixerem la Maria i l'Albert, que són dos paradistes que estan escalfant per la banda aquí ara, però, clar, amb el producte que tenen, sobretot preparen ells, i això, a un preu d'amic, aquí pots anar fent les teves tapes de mercat.
2: Pensa que l'any passat van fer al voltant d'unes 18.000
1: estacions.
2: Vull dir, és una bogeria. A vegades inclús els hi acaba les que tenien previstes, improvisen.
1: Sí o no?
2: Sí, perquè la gent ho espera. La gent ho espera. Jo crec que és difícil.
1: Maria i Albert, passeu cap aquí. És que vull saber què faran avui. Un aplaudiment, per favor. Maria, veniu aquí. Seu aquí, Maria i Albert. Com esteu? Sí, jo no ho sé.
2: Vinga, va. Que sí. A mi
1: ve. Jo de peu dret. Com estàs, Albert? Jo. Pere, un segon. Està tancat el micròfon. Ara? Hola?
3: Hola.
1: Ara. Estava tancat el micròfon. Albert.
3: Doncs jo molt bé. Estic molt bé. I és per aquesta nit. Ja tenim a tothom preparat.
1: És que vull saber què faràs avui.
3: Bueno, nosaltres fem 6 tapes, totes a 3 euros, preus populars, com tu dius, perquè si no la gent no s'activa.
1: Va, ens has de convèncer perquè ens quedem. Però ho faràs amb les teves tapes, a veure, va.
3: Nosaltres tenim nigiris flambejats, tenim japonagues, que li diem, que és un pollastre arrebossat de tempura.
1: Val.
3: Tenim gambes temporitzades, tenim... ara ho estic pensant, unes boles de pollastre amb teriyaki, nosaltres tenim també...
1: Si tu toques tot el tema sushi, veig, eh?
3: Sí, tenim guiozas de marís, també les fem nosaltres. Nosaltres tenim una parada de sushi takeaway que fem,
1: que
3: fem tot el menjar aquí. Fantàstica.
1: M'estàs convencent. I ara la Maria, que la Maria ja és històrica, també. Home, tant, ja ho sé, ja m'ho han explicat, ja. Què prepares avui? Perquè, clar, avui et poses a guisar tu amb els teus productes.
2: Clar.
1: Això ja fa molt bona pinta. Però què faràs avui?
4: Nosaltres, una de les tapes que fem és la picanya d'Angus madurada en 90 dies.
1: Oh, per favor.
4: Tenim una mini hamburguesa de cua.
1: De bou?
4: Exacte.
1: Sí.
4: Tenim una croqueta d'assassina de vaca.
1: Sí. No d'assassina.
4: No, d'assassina.
1: De Carles Porta i de Crims, no. D'assassina.
2: Ha creat cert dubte, eh?
1: Sí. Hi ha hagut un moment de...
4: De dubte.
1: Tenim una assassina aquí a Tarragona. No. La cecina, que es diu en castellà. Va, sí.
4: Tenim un lingot de xai fet a baixa temperatura, amb una Parmenter de patata.
1: Tot això ho esteu preparant, m'imagino, no?
4: Una de figues, sí.
1: Perquè, clar, la Montse diu, l'any passat 18.000... Racions es van distribuir aquí al Mercat de Nit, es diu, eh?
2: Sí.
1: Mercat de Nit, que obriu les portes al mercat perquè us coneguin millor.
4: Exacte.
1: Però, a més, us poseu els fogons.
4: Total, nosaltres portem una setmana.
1: Perdó, i porteu alguns convidats, Montse, a més a més, algun estrellat?
2: Sí, avui hem volgut fer també una mica una novetat,
1: sí.
2: I convidem doncs al Mojaquat, del restaurant al Terrat, també del restaurant al Llagut de Tarragona,
1: del Ramon,
2: i del Ramon, i després també al Pep Moreno, que és del Deliranto,
1: i
2: l'Estrella Michelin, perquè vindran, no faran tant de nombre de tapes, però sí que volien participar, i també han promès que si se'ls acaben les tapes entraran dintre les parades i ajudaran
1: sí o no?
2: els nostres companys.
1: Oh, guai, un quatre mans, no?
4: Quatre o vuit,
1: els que facin falta, oi? Que és festa major, del 15 al 24, però avui ja és un dia ja especial, i avui ja comença la festa aquí.
4: És la prèvia, avui.
1: És la prèvia. Home, perdó, nosaltres venim al vermut i avui inaugurem,
4: Doncs ja està.
1: És a dir, vinc jo i l'emparito de fons, ja ho tens fet,
2: L'any que ve haurem de posar el programa.
1: Ah, pensava que deies l'any que ve sos tu allà dalt. Dic, no caldria això.
2: Massa gran.
1: En qualsevol cas, quina enveja avui aquí, a aquesta plaça. A partir de quina hora pot venir la gent?
2: A les 8 de la tarda comencen a obrir portes.
1: Molt bé.
2: Jo us he de dir que sembla el primer dia de rebaixes. Jo el primer any me vaig quedar realment al·lucinada. Obres portes, la gent està esperant, fent cua, i fa il·lusió ser el primer en entrar. Per tant, ja és un espectacle només a les 8 de la tarda, quan obrim les portes. Hi haurà festa durant tota la tarda-nit. Òbviament sonarà també
1: l'Amparito,
2: que llavors tancarem el que és
1: el mercat. Una festa, tothom canta l'Amparito, i tu amb les llotes de marisc, has dit? Sí. Ai, perdó, amb el micròfon.
2: El micro.
1: Sí. Sí, m'he quedat amb les llotes de marisc,
3: Nosaltres que fem sushi, clar. Sí que el fem amb producte d'aquí, producte molt bo, però clar, nosaltres portem al mercat la meva família des del 1915.
1: Ostres.
3: I veníem peix i vam decidir canviar el negoci de la restauració. Va ser un, no diré un encert, però bueno, és igual. Ara ja
1: va, és igual, ja ho has dit, ja està fet. Escolta.
3: Però fem festa fins a la nit.
1: Avui és un dia per venir a Tarragona a gaudir d'aquest tret de sortida del mercat de nit. I si no arribeu avui, heu de visitar aquest mercat. Jo sóc molt de mercats. Jo vaig sempre al mercat. I és allà on no t'enganyen, on et miren els ulls, on vas a veure la Maria que dirà no agafis això avui, agafa això que serà més bo. I això no es paga amb calés. Estem d'acord?
2: Estem d'acord.
1: I per tant, hem d'anar als mercats, perquè el mercat és territori i és casa nostra. Per tant, bona festa major. Us deixo, que sé que teniu molta feina. I un aplaudiment pels tres, sisplau. Moltes gràcies. Segons, ja haurem arribat a 3:15 del migdia. A veure, sempre haig de fer aquell recordatori que avui som a Tarragona, però la setmana que ve anem a Madrid, perquè al vermut des de fa ja un parell o tres de temporades hem anat a Eivissa, a Menorca, a Mallorca, a Madrid l'any passat amb Josep Pedrerol. I ja us puc confirmar que un bon amic de Pedrerol la setmana que ve estarà amb nosaltres, Alfredo Duro, un dels seus tertulians del Chiringuito més punquis. També amb nosaltres Paula Prendes i Isma Juárez. Vaja, que ho veiem molt a l'Intermedio, a l'APM. Per tant, això serà a Madrid. Després anem a Puigcerdà, amb el Sergi Mas, el Joan Dausà, l'Arnau Marco. Després al Mercat, veus allò que dèiem, que a mi m'agrada, el Mercat de Montserrat, amb el Carlos Cuevas, la Riota, en fi, altres convidats que vindran, Josep Cuní, Joel Díaz, Ramon Pellicer, Xavi Valls, Jofre Riera i el Gabri del Barça, exjugadors del Barça. Per tant, si voleu venir, vermut@flashback.cat. vermut@flashback.cat. Una cosa més important, i aprofito que tinc tanta gent avui aquí a Tarragona, i és que agafeu el mòbil, la Montse ja ho fa, ja ho sé, @vermutllucíaferrer. És a l'Instagram del programa i allà ho trobareu tota la informació. @vermutllucíaferrer. Dit això, Bruno Mars, i d'aquí no res, maridatge de vins, que no falti de res avui a la Festa Major de Tarragona. Som-hi, va!

0: L'aperitiu radiofònic més autèntic el fem a Flashback cada dissabte de 12 a 2. El vermut de Llucià Ferrer. I a patir.
1: En directe des de Tarragona, anàvem saludant a gent aquí, i sort de el Rafel, que m'ha guardat el xiringuito. Com està, Rafel?
2: Molt bé.
1: Feia molts dies que el Rafel no venia al nostre sommelier de guàrdia a presentar-nos vins, i avui portes tres coses que...
2: Avui porto tres vinets de la terra.
1: De la terra, que a mi m'agrada molt voltant. Això,
2: eh? Demà a Tarragona, doncs...
1: Tu ets aquí...
2: Cinc denominacions d'origen.
1: Tu on ets, tu, exactament?
2: Jo sóc de Ginestar.
1: Molt bé.
2: El millor poble del món.
1: Ah, sí, home, clar, sí, sí. I també un gran grup de música. Perdó, que has portat claca.
2: He portat els amics de tota la vida.
1: Els amics de tota la vida. Anem a fer el vermut amb el Llucià. És que és fàcil apuntar-t'hi, eh? Recordeu que, si voleu venir, vermut@flashback.cat. I ara... ens comences a presentar aquest vi, que no ni me'l serveixes.
2: Bueno, aquest vi ve de
1: Licors Grau,
2: avui és el bancal del món.
1: Vins i Licors Grau ens presenta això, eh?
2: Sí.
1: És una meravella, eh?
2: Una meravella. És un blanc, és una garnatxa blanca, que ens ve del poble de Capçanes.
1: És Montsant, això, eh?
2: És Montsant. I això ho fa Vinyes Domènec.
1: Oh.
2: Vinyes Domènec, des del 2002, que va muntar la bodega, que està fent productes excepcionals a la zona, i aquesta és una... Potser és el producte base, però una base sòlida com la d'una catedral.
1: Exacte. Aquesta gent són els que, ja els coneixem, els de Vinyes Domènec, també van fer el boig per tu.
2: Exacte.
1: És correcte, sí, no? Sí, amb el Pep Sala, no?
2: Mira, de fet, avui tenim dos vins que
1: musicals.
2: Estan... Musicals, que estan relacionats amb
1: parlarem d'això.
2: De música catalans.
1: Però aquest bancal del bosc, què en destacaries d'això?
2: Doncs mira, jo destacaria una mica la part fresca, la part de... És un vi que està plantat sobre... sols argilocalcaris, i sobretot aquesta part calcària li dona una frescor molt curiosa, una mineralitat i quasi una salinitat espectacular. També té una part curiosa, que és la textura en boca.
1: A veure, la textura en boca. Quan et diuen això, què vol dir? A veure, la textura.
2: Aquesta textura és el pas per boca. L'aigua passa
1: lleugera,
2: tot fa escòrrecs, l'aigua. Doncs aquest vino és més untuós, més sinuós, puja i baixa, i permaneix una estona més. I això és per culpa de que s'ha elaborat amb lies, i aquestes lies li han donat aquesta extra de textura.
1: Molt bé. És garnatxa blanca, que és un dels productes estrella d'aquesta zona d'aquí cap avall. Sí. Terra Alta, per exemple, també. La de Terra Alta, jo li dic la princesa, no? De la Terra Alta, del Montsant també, l'Empordà.
2: Crec que el 80% de la garnatxa blanca que es fa a tot el món es fa a la Terra Alta, imagineu-vos.
1: El 80%?
2: Imagineu-vos la xifra. I potser m'he quedat curt, eh? Ara ho estic dient de memòria, però... Però és la zona de garnatxa blanca per excel·lència mundial. I aquí, doncs, bueno, de tot el que és el limítrofe amb aquesta zona, doncs se contagia.
1: És una meravella, i és una de les que trobareu, perquè a Vins i Licors Grau ja sabeu que tenen, doncs, vaja, molts metres quadrats allà d'exposició de vins, i pots esmorzar, que sempre ho destaco. I a més tens sommeliers que t'assessoren, que això està molt bé, això no ho trobes a tot arreu,
2: sí,
1: oi? Tu que t'adiques això?
2: Tu vas a una botiga i no hi ha una persona darrere davant dels vins que te pugui fer de connexió amb ells per lo que tu necessites o el que li estàs explicant, i aquella botiga, simplement un dispensador. Livins i Ligors Graus té aquesta gent que està especialitzada, que coneix el producte que té, i que després de 3 o 4 preguntes que et farà, que no t'hagi de costar respondre-li, t'aconsellarà meravellosament.
1: Mira, és que me'n vaig a veure la Montse, que ens hem deixat una cosa, i li porto... Quina és aquesta Riedel, per cert?
2: Aquesta és la Riedel Chardonnay.
1: La Riedel Chardonnay.
2: Mos va perfecte per aquest vi. La Riedel sempre té la copa ideal per al vi ideal. Sí que podeu confiar.
1: Però és molt important, eh? El tema de la copa, sempre de l'eina, que diuen ells, eh? Agafa aquesta eina, tasta això, Montse, i digue'm a veure què és el que et sembla, perquè ja aprofito la vinentesa per... aquest és un vi untuós, has dit?
2: Untuós.
1: Has vist que feia aquell això de les zones? Això maridaria amb el romesco, perquè ens hem deixat de parlar d'una de les festes grosses d'aquí, eh?
3: Sí, per això jo crec que el títol de Tarragona avui quedarà que Tarragona es menja, Tarragona es veu.
1: Home, i tant.
3: No,
1: això ja ho sabíem, eh?
3: Us convidem, perquè encara falta un mes, però per al 17, 18, 19 d'octubre, celebrem la primera festa del romesco. A més, ho ajuntem amb la Fira Marida, que estan les 8 deos de tota la província.
1: Ho sabies, això, Rafel? Epa!
3: Us hem de convidar.
2: Notícia.
1: Notícia bona, aquesta.
3: Et sembla que tornarem...
1: No, perdó, perdó. Usem-lo. Estem convidats, no?
3: Esteu convidats.
1: Hòstia, val, només faltaria. Val. I què? I aquest seria un vi que amb romesco podria anar bé, o no?
2: Sí, va molt bé amb amanides complexes, amanides a les que li posem alguna cosa més que la sal i l'oli típic.
1: Sí.
2: Doncs aquest vi sol... sense passar-nos, però
1: molt bé.
2: Funciona molt bé.
1: Doncs escolta'm, alguna cosa més a afegir o no? Perquè això és novetat, això.
3: Això és novetat. L'any passat vam fer el congrés, que va estar molt bé, però sí que volíem enguany doncs, obrir-lo al públic. Llavors a la Rambla Nova, en aquest cas farem a la Rambla, sí. Vindran cuiners de renom, també doncs, bueno, tenim...
1: Va, però és que Montse, és que a veure, per favor, és que sempre és el mateix. Llavors, feu coses també per cremar aquí o no?
3: De tot.
1: De tot, eh? Vull dir, curses esportives.
3: Home, va vindre el Tour, ja ho hem cremat
1: tot. Ah, és veritat, és veritat. No ho dic perquè és que Tarragona és...
3: que havíem de fer.
1: És cuidar-se, també, eh? Menjar i beure bé, que això
3: és... La veritat que val la pena salut, per conèixer aquest plat de Tarragona, que al final, com diuen, doncs és un plat que va néixer a les barques del Serrallo, i coneixerem el romesco en totes les seves vessants, fins i tot, doncs, bueno, variants que s'estan fent avui en dia, per conèixer el territori i, com no, per maridar amb els millors vins del territori.
1: Mira la tia, com li agrada el micro, eh? És a dir, o li tallo el micro, estaré fins a les 3 aquí, eh?
3: No, la, que,
1: la copa i el vit, ara el portarem perquè també el podeu tastar. Un aplaudiment i enhorabona per aquesta festa del romesco, la primera edició. Per tant, això ho trobareu, amics i amigues, a Vins i Licors Grau. I recordeu que jo sempre us recomano fer la compra online. Grauonline.cat, grauonline.com. Ara us penjarem aquesta meravella bancal del bosc, una de les que trobareu a Vins i Licors Grau, al nostre Instagram. Escoltem una cançó de Taylor Swift, que ens agrada molt, que es diu Opalite, i tornem des de Tarragona. Som-hi, va!

0: A partir d'ara, de presses poques. És dissabte i totes les setmanes ha esperat aquest moment. El vermut de Llucià Ferrer. A Flashback.
1: Només un minut i haurem arribat a la una del migdia. I ara, amb el Rafael Pino, alerta, perquè avui això que portes ja és una Magnum preciosa, amb una etiqueta preciosa. Parlem d'entrada, què és, però per què en Magnum?
2: He portat en Magnum perquè, sobretot, la presència d'aquesta ampolla és tot ell. És un vi potent, és un vi fort, és un vi intens i, a més, amb presència. El Sicar, però, té un context de noms. La bodega té una imaginació desbordant a l'hora de posar.
1: Quina bodega és? Quin celler és?
2: És celler Marroig. Celler Marroig té un vi jove que es diu Jove. Té un vi
1: rosat, sí, és veritat, sí.
2: Que es diu Rosat.
1: Rosat.
2: Té un vi blanc que es diu Vi Blanc.
1: Que no està malament, ja, el tema. Allò de dius, jo no em trenco les banyes.
2: No ens perdrem.
1: Què és això? I aquí és jove? Doncs jove, i a cagar la via.
2: I aquest es diu Sicar. I dius, hòstia, aquí han canviat la tònica. No, Sicar. Perquè està fet en Sirà i Carinyena, llavors van posar-li Sicar.
1: Val.
2: És com Fundación Gumersin. Pues, sí,
1: exacte.
2: Anem per aquí.
1: Molt bé.
2: Tot i aquests noms així, pues, molt evidents i tot, el vi se les trae. És un vi...
1: Se les trae, tipus. És a dir...
2: És un vi amb força premis.
1: És potent,
2: I és potent, sí. És un vi més de nit. Avui l'han portat aquí, al vermut.
1: Què vols dir que és un vi de nit? A veure, potser no vols deparar amb això?
2: Hi ha vins per a cada moment de la vida.
1: No, és a dir, abans, al bancal del bosc, mira, sí, per exemple, aquesta taula, com l'estan gaudint.
2: Ideal.
1: Perquè és un vi molt de vermut.
2: Sí, és un vermutero, perquè
1: però
2: és així
1: no.
2: Una mica... Este no és tan vermutero, perquè si ens posem això davall d'una terrassa a Tarragona, aquí a la plaça Corsínia...
1: A 37 graus.
2: Doncs la veritat és que la suor serà interessant després i potser no produirà l'efecte que estem buscant.
1: Molt
2: però
1: bé.
2: Si el posem per la nit amb un bon entrecot, amb una companyia, amb una llar de foc, amb una catifa de leopardo que no cal...
1: Perdona.
2: Pot ser sintètic.
1: Rafael, com a les pel·lícules, vols dir?
2: Com a les pel·lícules.
1: El que no fem mai.
2: Exacte. I parlem de Putin i de qui sigui. Tot això segur que arribarem en un punt d'entesa i ho arreglarem, el món. És un VIP per arreglar el món.
1: Amb una, i a més amb una Magnum.
2: Amb una Magnum.
1: Perquè
2: dius, s'acabarà.
1: És difícil que s'acabi, si som dos, eh?
2: Exacte.
1: Tu te l'has acabat, una Magnum, amb dos?
2: Amb dos no.
1: Amb dos no, eh?
2: No. Amb dos és el tamany ideal per no preocupar-te si n'hi quedarà o no.
1: Està molt bé.
2: Amb quatre ja pot haver algun dubte.
1: T'haig de fer una pregunta, perquè jo saps que sóc l'aprenent del tema dels vins. Estem parlant del celler Marroig i llegeixo que aquest celler forma part del Sustainable Wineries for Climate Protection. Què cony és això?
2: Sí, això, més que una acreditació, és una aposta de la bodega perquè tot el que facin allí tingui relació amb l'entorn, que tingui relació sostenible amb l'entorn. Llavors, la bodega ha canviat tota la il·luminació per a gastar menys llum, ha utilitzat plaques solars, ha posat que l'aigua calenta sigui del sol. També, d'una forma o altra, és biodinàmica, perquè el celler forma... És el 85% del poble que forma part del celler. És un poble petit, de 450 habitants, i el 85% de la població està vinculada a la bodega econòmicament.
1: Òscar Rit, que veig que ja agafes una copa
3: endavant.
1: I te'n vols del públic. Ja
3: I me'n vaig directament. Jo crec que és la persona més atenta que està al vermut avui amb nosaltres a Tarragona, que és aquesta amiga que tenim aquí.
1: Sempre una amiga, eh?
3: I tant.
1: Com? És curiós, no va mai a buscar un tio, eh?
3: No. Mai.
1: Molt bé, Òscar,
3: mai. Ja tinc una mica d'alerta.
1: Va, digues.
3: Com et dius, perdona?
4: Montse,
1: perdona una cosa. Mira, ha fet un gall i tot de la posició. Però, Montse, t'has estat controlant tota l'estona, ho has vist, eh?
3: Sí, no, és que estàs atenta aquí, estàs gaudint. I t'hem portat aquesta copa de Sort Cirac amb l'ampolla Magnum, perquè esteu aquí pràcticament a la plantilla del Nàstic de Tarragona. Amb qui has vingut?
1: Sí.
4: Home, som fans de Rafael Pino.
3: Home,
1: ostres!
3: Endavant! Però, o sigui, sou la grada jove...
1: La grada jove del Rafael Pino.
4: Molt bé. Suportes.
1: Clar, sou de la zona, sou de la zona i ja ho coneixeu.
3: Amb tota la gent... Sou de comprar Magnums o no?
4: No tant,
3: però ara jo crec que amb els que esteu aquí i amb el club de fans...
1: Què et vas quedar, tu? Amb el Magnum del Ferrari i el Testarossa, no, tu?
3: Sí, ahí està.
1: Amb aquest Magnum et vas quedar, tu.
3: Escolta, amb quina gent de Tarragona comportaries la Magnum de Sort Cirac aquesta tarda com...
1: Perdó, li has dit Sort Cirac?
2: Sicar. Sicar.
3: Sicar.
1: Sicar. És nom de monja. Perquè
2: m'ha posat Carci, ja, però al final ja sabeu, vam posar Sicar.
3: Ja sabeu, ja sabeu que amb el sol, al cap, sóc una mica paspadilla i ja començo a parlar malament.
1: Sor Sicar deu ser la monja d'aquí al costat.
3: Efectivament, d'aquí, està aquí darrere.
1: Molt bé, molt bé.
3: A la Sor Sicar, Sor Sicar, amb qui compartiries aquesta ampolla de Magnum?
4: Home, amb els amics de sempre.
3: Amb els amics de sempre. I què són els amics de sempre? Són d'aquí de Tarragona?
4: Alguns sí.
3: Alguns sí.
1: Perdona, com has dit que et deies, perdona?
4: Montse.
1: Montse, Montse, a veure, deixa'm fer-te una cosa, que a mi el Rafael em fa, quan ve el vermut, que és que em diu, agafa aquest vi, digue'm quina fruita trobes
3: ara,
1: en aquest
3: ostres.
1: Vi.
3: Ara.
1: I a mi em cauen tots a terra.
3: A veure.
1: A veure si trobes una fruita que jo l'he trobat avui.
4: Ah, sí?
1: A veure si coincidim. Olora bé aquest vi. Fes aquella cerimònia de moure la Riedel a banda i banda.
3: Ah,
1: molt bé.
3: El meneíto...
1: Ho fas tan malament com jo, que ho sàpigues, eh? que et quedi clar. Val, a veure quina... Hi ha una fruita,
2: hi ha una fruita que
1: comença amb P, que sí. Jo crec que es nota, eh?
4: No serà plàtan. Serà bruna.
1: Molt bé!
3: Olé.
1: Sí, senyora! Molt bé. Bravo!
3: Molt bé, fantàstic, eh?
1: Hòstia, molt bé.
3: Atenta al programa, Gaudí. A sobre, acertant a la primera, eh?
1: Jo estic content perquè em costa molt, això, ja ho saps, Rafael, això, eh? Però... Bravo, perquè, un moment, et dediques al món del vi, tu?
4: No.
3: Ah,
1: jures?
4: Vale. Aficionada.
1: Aficionada. Molt bé, doncs escolta'm, un 10 per tu. Ara et portarem també un altre Riedel aquí al sector del Nàstic de Tarragona.
3: Clar que sí.
1: I passeu-vos-ho molt bé, d'acord?
3: Gràcies.
1: Vinga, fins ara. Rafael, ara penjarem també a xarxes aquesta Magnum fantàstica, la Sors Sicar. I estic d'acord, és un vi per agafar-te un calma al vespre, això, eh?
2: Sí, és un final de festa. Després, quan arribeu de Tarragona, l'últim dia de festa, digueu... No puc més, ja necessito rebaixar les revolucions. Us agafa un Magnum d'aquests, ja.
1: Per baixar revolucions, un Magnum d'aquests, eh?
2: Recordareu tota la vida.
1: Perdó, sou valents a Tarragona, podeu fer-ho, això, eh? Doncs si parlem de festa, que avui nosaltres som el tret de sortida de les festes de Santa Tecla, i abans no torni a sortir l'Amparito, si parlem de festa, Hugel, una cançó que es diu Jamaica en Bam Bam, i ara, si voleu, aixequeu-vos i balleu. Ara tornem, va, som-hi!

0: migdia ja anirem a missa de 12, però avui... Fem un vermut de flashback amb Llucià Ferrer? De 12 a 2, el vermut de Llucià Ferrer. Dissabtes amb cultura de vermut.
1: La una del migdia i 8 minuts en directe des de Tarragona. Avui també em fa molta il·lusió que hagi vingut el David Rodríguez, o, millor dit, en David It's Me, que aquí hi ha un tema, ara en parlarem. A veure, jo no passa res que m'equivoqui amb el seu nom, perquè vaig ser el seu padrí.
2: Ah.
1: Des de la televisió, sí o no?
2: Correcte, correcte.
1: Ara parlarem, però Davidisme, David It's Me, la gent t'ha passat mil vegades, oi?
2: Em passa moltíssim. El meu nom és David It's Me, com dit en anglès, doncs David sóc jo.
1: David sóc jo, sí.
2: Que és també estúpid, no l'altre dia m'ho deien, però si fas contingut en català, perquè et poses David It's Me, no?
1: És veritat.
2: És cert. Però molta gent diu davidisme, que sembla un cult religiós, sembla una secta.
1: Una secta, sí.
2: És David It's Me, no? És davidisme.
1: David It's Me, perfecte. I ell, doncs, fa molts anys que ens coneixem. Ara m'ensenyava una fotografia de fa uns quants. Estem molt millor, tu i jo.
2: Sí, doncs mira, ho deixarem així, estem millor.
1: Perdó, aquest riure, cabrons.
2: No, en absolut.
1: Val.
2: És l'estiu, és que ens vam conèixer quan era hivern i ara l'estiu senta millor.
1: És veritat. Ell és presentador, alerta, creador de contingut en català, que això m'agrada molt. Hòstia, que hi hagi gent jove que només facin contingut en català perquè volen fer-ho en català. I encara que els hi vinguin propostes de publicitat en castellà, ho fan en català per principis, perquè si no cuidem nosaltres la nostra llengua, no ho farà ningú. Comunicador, col·laborador, en definitiva, moltes coses per tenir només 22 anys.
2: Efectivament, 22 anys, tot terreny, podríem dir-ne, i, a més, celebro 10 anys.
1: Clar, aquí el tema és que t'hem pogut veure TV3, el Tot es mou, presentant programes al Super 3, als meus fills, al Random. Clar, quan jo els he dit avui al David B, ai, on volem venir? No pot ser avui. El Top or Fail, l'influencer. Per tant, escolta'm, quan et vas crear l'Instagram, tu tenies 12 anys?
2: Sí, bé, explica'm-ho. Inclús vaig començar una mica abans, però com que la ma mare no em deixava tenir Instagram, ho vaig fer per una altra via. Però això, nens i nenes,
1: sí,
2: no ho feu cas als pares.
1: Vas fer-ho, sí.
2: Jo tenia aquest neguit de crear, de compartir, i ho vaig fer en una altra plataforma que ja no existeix.
1: Però per què, David? Perquè et cridava l'atenció o què?
2: Perquè sí, m'agradava gravar-me, parlar davant de càmera, explicar coses, compartir, riure... I des de petit que tenia aquest neguit. Llavors era la meva via per poder-ho expressar.
1: Clar, vas començar a treballar a la ràdio amb 16 anys. Que això està molt bé, perquè jo vaig començar amb 14, imagina't.
2: Ah, veus? Oh.
1: A Ràdio Manlleu, sí. Estic parlant. I tu vas començar a ICAT, amb 16 anys, i ho compaginaves amb els estudis, entenc, això.
2: Sí, estava fent batxillerat, batxillerat encara, però sí que quan va arribar el batxillerat, que estava ja portant uns anys a la ràdio, després també va venir la primera proposta de la tele, del primer programa del Super 3.
1: Sí.
2: Ostres, és que jo també soc d'Osona,
1: sí.
2: Estudiava a Osona, i era com molt sovint baixar a Barcelona, ma mare també... Vivint a Osona, era com, quina por conduir per Barcelona,
1: el terror
2: de la gent que no és de Barcelona.
1: Els que som de poble. És que allà passen coses que no passen al poble.
2: I ma mare va fer l'esforç d'atrevir-se a conduir per Barcelona per mi, perquè ella era una de les coses que li feia dir, ostres, però aquesta proposta, David, què?
1: Ja. Vols dir que vols anar per aquí, fill? No? Devia ser aquest patiment dels pares. No, sí.
2: Sí, sí.
1: Són històries paral·leles, eh? Quedeu-vos amb ell, perquè avui el veieu a Tarragona, l'heu vist per la televisió, però ens sentireu a parlar. El veureu fent moltes coses perquè... Clar, jo el dia que vaig veure que feies la nit de Reis i tot...
2: Ostres, sí.
1: De 3CAT, i durant 5 anys no vas fer-ho?
2: 5 anys ja fent la nit
1: jove,
2: de Reis.
1: Tan jove, quina pressió, no?
2: Sí, i a més, el primer any va ser fent de reporter,
1: sí.
2: I el segon ja va ser presentant.
1: Presentant tu.
2: I va ser com, ostres, com jo em poso... Jo, a mi el que em feia gràcia era donar pas a la publi. I vaig dir, aquest donar pas el puc fer jo?
1: Sí o no?
2: Feia gràcia, no sé, donar pas a publicitat.
1: Perdó, com ho feies? Fem una pausa i tornem, amics.
2: Doncs ara fem una petita pausa i de seguida tornem.
1: Mira, se li il·lumina la cara,
2: Em feia gràcia, això.
1: Com ho havies vist tota la vida que es feia així, no?
2: Sí, sí.
1: Ai, senyor, un apartament d'on Torrevieja havia sentit jo quan era la meva època. Ell altres coses, clar.
2: No, això no.
1: Bé, escolta'm, has hagut d'entrevistar o treballar amb gent bastant més gran que tu. Algun cop has notat una mica de condescendència? Pregunta seriosa, perquè et veia molt petit.
2: Bé,
1: on va aquest nen?
2: Sí que potser sents que has de demostrar que controles, no?, per posicionar-te a nivell dels teus companys.
1: Sí.
2: Però també és cert que, honestament, és la millor escola que pots tenir ja des de tan jove a treballar als mitjans de comunicació. No és l'oportunitat que pugui tenir tothom, llavors em sento molt afortunat i al final és aprendre i fer-ho el millor possible. Sí que hi ha una mica aquesta pressió de dir, ostres, clar, és que de cop i volta estic presentant la nit de Reis, anem a fer-ho bé.
1: Has fet moltes coses amb 22 anys. Per cert, expliquem per què he dit que jo vaig ser el teu padrí, que per això em puc equivocar amb tot. No us penseu que l'he endollat jo a la tele, eh? Aquest nano ha començat perquè ha volgut.
2: No és el meu tiet.
1: No soc el seu tiet. I de fet, som d'Osona i no ens coneixíem.
2: No.
1: I per què això del padrí, que em vas dir, vas ser el meu padrí?
2: Doncs perquè això, ja quan vaig fer el programa de ràdio, vaig entrevistar, no? Llucià Ferrer, no sé si de fet ja estàs fent la trapa amb cipós, estaves sempre fent cosetes, també.
1: Sí, sí, sí.
2: I clar, i vas venir allà, doncs, ei, no sé què, jo també soc d'Osona, ah, mira quina gràcia. Després també el primer programa de la tele també vas venir.
1: El primer programa de tele, el Llucià.
2: I a més era un repte supercuriós, perquè jo estava a les piscines Picornell de Barcelona, a un trampolí a 10 metres d'alçada.
1: El més alt de tot, eh?
2: I ell estava allà, en una cadireta d'aquestes així de quingueta, tranquil·let.
1: Però ell era el sol.
2: I si les fallava, doncs anava fent passes fins a tirar-me de 10 metres d'alçada, que em va fer mal al cul, per cert.
1: Et vas fer mal, eh? Sí. És que s'ha de saber saltar des d'un trampolí de 10 metres, eh?
2: No estava acostumat a saltar 10 metres d'alçada.
1: A la piscina del poble sí, aquella no, eh?
2: Aquella no.
1: Veus com ta mare tenia raó?
2: Un no neix preparat.
1: Escolta, aquesta és una pregunta també seriosa, David, perquè jo crec que gent de 22 anys mentalment preparats com estàs tu, perquè jo crec que això t'ha fet madurar més ràpid. Ho has notat o no?
2: Sí que hi ha un punt de maduresa...
1: Que no tenen molts nens de 22 anys.
2: Sí, perquè et fa créixer una mica més aviat, et fa saber avançar-te altres coses perquè no s'aprofitin de tu també per intentar marcar nivell o marcar doncs, la teva zona, i això sí que penso que et fa créixer una mica. Sempre he mantingut prou el contacte amb els meus amics, amb la meva germana, sí. I també doncs, gaudint de les meves coses, del meu punt friki.
1: Clar, clar. I en una entrevista l'any passat, a Som Eva, recordo que era, deies que rebies poc odi a través de les xarxes.
2: Sí.
1: Continua sent així?
2: És curiós. Bé, sí, considerem...
1: Home, és curiós, a veure, no ets un tio que caiguis malament.
2: No,
1: però
2: no.
1: A les xarxes hi ha molta malhòstia, per
2: exacte.
1: La plata.
2: I no sé si perquè tinc 22 anys, et diré, sembla un nen, segueixo sent una mica...
1: Home, perdona, no ets un home encara,
2: però, llavors diuen, ai, potser aquest pobre nen no m'hi posa un vell. O només els únics comentaris que rebo doncs, són aquest odi, no, de... Perquè ho fas en català, fas-ho en castellà, no? Tota aquesta sí? cosa que és ja molt sovint...
1: És molt, molt, molt típic, això, eh?
2: Sí.
1: A xarxes pot ser que et critiquen poc, perquè, en el fons, ets un bon comunicador, però fa uns mesos vas denunciar que algú et va dir que el català, alerta, està sobrevalorat.
2: Ai, sí. És que...
1: Llavors, ets un bon tio i ets bon comunicador, però no et treu els dimonis de dins?
2: Aquesta musiqueta. Tensió.
1: Sí, sí, clar. El català està sobrevalorat. I dius, molt bé.
2: És que...
1: I tu també, imbècil.
2: O altres com, el català no és una llengua, és un dialecte. I dius, perdoni, però has vist la Wikipedia, vostè, senyor? Podem informar-nos abans de parlar? Bé, doncs, a vegades intentes no passar doncs, per aquests llocs, però a vegades dius, què coi? Home!
1: Ho has denunciat, ho has denunciat, eh, jo, en un vídeo?
2: Sí, sí, sí, totalment. I sempre he qüestionat perquè ho fas en català. Jo ja sé que en català no arribaré a moltíssima gent o, lògicament, a tots els castellanoparlants.
1: Sí, sí.
2: Una audiència molt més gran. Però té un valor i hi ha un públic que mereix entreteniment en català, que el català segueixi viu, que el català es parli, que tingui el... Bueno, que es pugui parlar entre la gent.
1: Jo podeu aplaudir-ho, podeu aplaudir-ho, que és el més bonic que avui es dirà aquí. Escolta, jo crec que hi ha un tema que és important parlar amb tu, perquè ets un tio jove,
2: aviam.
1: Que et dediques, que ets creador de contingut, però es parla molt de l'addicció a les xarxes socials. Quin punt de vista et mereix aquest comentari? Perquè, clar... Què s'ha de fer? S'ha d'educar millor? Què s'ha de fer?
2: És complicat, però és que...
1: Ho dic vegades... amb un tio que va enganyar la seva mare per tenir Instagram, eh? Cuidao.
2: Sí, exacte, no sé si és el millor per parlar.
1: No, no.
2: No, però sí que a vegades crec que, a part, és una cosa que s'assoria molt als joves, i cada cop veig més que inclús, per exemple, els meus avis, no? O veus avis, els pares, que cada cop, clar, estan més enganxats al mòbil, però perquè ja és com una manera d'entretenir-te, no? A la mínima que estàs avorrit, doncs a vegades, abans ma iaia deia, pues te das con una piedra en l'espinilla, no? Deia ma iaia.
1: Sí.
2: I ara és com, no, doncs ara obres així, mires una miqueta de vídeos i ja està, i segueixes amb el que estiguis fent. És complicat. Sí que crec que ja s'està intentant restringir doncs, l'accés als menors a les xarxes socials. Crec que està bé, però també hi ha unes línies molt primes que es poden traspassar i amb això s'ha d'anar en compte. És complicat, és una línia complicada. No sé com afrontar-ho, això. No sé si tampoc és feina nostra. No ho sé.
1: Molt bé.
2: Complicat.
1: No, no, està bé, està bé. T'has mullat una mica, que ja està bé. La temporada passada, per cert, va ser col·laborador de la Melero. És a dir, quan tu treballes amb la Melero, jo crec que és un xec molt gros, eh? Fet. I aquest any també?
2: Aquest any seguim. De fet, crec que aquesta setmana que ve ja hi tornaré.
1: I el programa del Super 3, l'Influencer, també continuarà?
2: L'Influencer hem fet una temporada, estàvem buscant el millor creador o creadora de continguts en català, era un programa pel Super 3 també, i bé, no ho sabem això. El que sí que sé dir, Llucià, és que ara estic oberta a nous projectes, estic oberta a seguir creant en català, a seguir creixent.
1: 10 anys, tio. Estàs celebrant 10 anys de feina.
2: I tinc 22.
1: Perdó, mireu-lo, eh? 10 anys de feina i dius, ai, el mamalló, si acaba de sortir de l'ou.
2: No,
1: aquella noia diu, sí, podria ser el meu fill, el meu nen, aquest.
2: Jo penso, no, sí, Llucià, oh, però jo quan em jubilaré? Oh, se'm farà
1: molt llarg fins
2: que no jubili. Oh, mare meva, si ja porto des del 16...
1: Escolta,
2: no queda
1: jo, saps que et veig fent monòlegs d'aquí un temps? T'agradaria o no?
2: Sí, és una cosa que ho he pensat, però també és començar de zero.
1: No, bueno, amb tota la vida, fill meu. Escolta, abans d'acabar, vull fer-te un joc divertit. Un joc que està de moda entre els joves, però que jo encara no he fet mai el vermut. Jugarem allò del... és un 10, però...
2: Ui, aviam per on em pot.
1: D'acord? Tu l'acabes. Aquests jocs que veiem virals de seguida.
2: Aviam.
1: Gravo, Víctor, perquè aquest te l'aliarà, ja veuràs, i es farà viral.
2: Just intento no aliar-la.
1: David, it's me. És un 10, però és totalment catalanoparlant, però quan surt de festa parla en castellà perquè creu que mola més.
2: Home, és un 0. Per mi és un 0. Honestament, eh?
1: Patatero.
2: Francament, no, bueno, no sé si vols justificar la resposta o anem
1: més... No, és un 10... Sí, està bé, està bé. Val. És un 10, però es queda pel plantat a la banda esquerra de les escales mecàniques.
2: Terrible. Jo això sóc molt franc, sempre dreta, esquerra. Per un lloc et pares, per l'altre puges.
1: Jo saps què faig? A vegades faig un...
2: Què vol dir això?

0: mica de greixet perquè necessito més.
1: Però sa, tio!
0: Ah, sí?
1: Què és... Un moment, no ho feu, això, oi?
0: Perquè també em pelago una mica, no? Es fa una mica feixuga.
1: Ai, ai, ai! Mira que anàvem bé, avui. Va, no passa res, t'ho perdono.
0: Sóc aquest tio, Josià.
1: És un 10, però escolta vídeos amb el volum al metro.
0: Horrible. Per alguna cosa s'han inventat els auriculars. I a més, Bluetooth, que ja és sense fil, que no molesta, que no s'enreda. Un 0. Terrible, sisplau.
1: T'haig de dir que, com... Ja, això et vindrà, fill, Quan et facis més gran, cada vegada estàs menys de tonteries. Jo aquest estiu a la platja tenia... Estava amb els meus fills, jo. I va arribar un parell o tres de joves amb un altaveu d'aquests considerables.
0: Sí, sí.
1: I a dos pams de la tovallola es van fotre l'altaveu amb música tota castanya. Només va fer falta fer això. Que és molt poc radiofònic,
0: Una mirada punyent.
1: Sí, però fixa,
0: Interessant.
1: De només dir... Luciano el padrino.
0: Sí, sí, tu sembles una miqueta.
1: De rotllo, t'enviaré un cap de cavall a casa, O pares aquesta merda, en dos minuts estaven 10 metres més enllà. Tu què en penses de la gent que fan això a la platja, al metro, a tot arreu?
0: És absolutament terrible. A més, ara ja s'inventen els altaveus amb llumineta, no? O sigui, encara ho posen més fàcil perquè els compri, és horrible, si us plau. Van inventar els auriculars, doncs fem-los servir, home.
1: És un 10 per acabar, però diu que el català no és un idioma per fer l'amor.
0: Quin compromís, Lucià. Que faig contingut per nens.
1: És veritat. Però, perdona, arri, tatanet, pujarem a Sant Benet?
0: No, es pot estimar en català. I s'estima...
1: Es pot... Perdó, i tu no ho diràs, jove, però es pot follar en català.
0: Tu ho has dit, Lucià.
1: No, no. Arri, tatanet, pujarem a Sant Benet. És un bon exemple. Bé, David, it's me. Rei, m'ha fet molta il·lusió que vinguessis avui a Tarragona.
0: Igualment.
1: Que sàpigues que també et convidarà perquè et quedis aquí, a les festes de Santa Tecla, o... A la festa del romesco. A la festa del pernil ja m'ha quedat clar que no.
0: Exacte.
1: En qualsevol cas, un aplaudiment pel David, sisplau.
0: Gràcies.
1: Fem una pausa molt ràpida. D'aquí una re, Pep Prieto amb nosaltres.
2: Dissabtes de 12 a 2. Dues hores amb la millor cultura de vermut. A Flashback.
3: Andorra.
2: 96.0.
3: Les millors braves d'Andorra?
4: No vagis al bar a Mars.
3: Un bon bacallà al pil-pil.
4: No el demanis al bar a Mars.
3: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
4: Oblida tant del bar a Mars.
3: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al bar a Mars.
4: Gastrobar bar a Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
3: Telèfon 850-840, 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
5: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
6: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
5: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'Avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
3: La ràdio musical d'Andorra.
2: 96.0.

Ràdio Flashback Andorra. Segueix-nos, escolta'ns o contacta'ns a www.flashandorra.com. Els èxits primer.

0: per a l'Esprits et fa passar la set, et diverteix i t'acosta la millor música. Tot això ho fa els dissabtes a Flashback de 12 a 2 al vermut de Llucià Ferrer. Et sona, oi?
1: Doncs, querida, dos quarts de dues del migdia, ens agrada molt quan ve el Pep Prieto, perquè en Pep ja sabeu que és periodista, escriptor, la Rosita ho ha espatat molt, i estàs escrivint una altra cosa, es pot dir o no?
2: Sí, es pot dir.
1: Un aplaudiment primer per al Pep Prieto, per favor. Què estàs escrivint, Pep?
2: Una altra novel·la, però trigaré a acabar-la.
1: Sí?
2: És més llarga.
1: Val, doncs no dic res. Ah, és més llarga.
2: Sí.
1: Premi Prudenci Bertrana, perdó. El Pep ja t'ho has patejat tot, el que vas cobrar del premi o no?
2: No, encara no.
1: Encara no, molt bé.
2: Per si de cas.
1: Per si de cas.
2: Per si de cas.
1: Per si venen les vaques flaques.
2: Exacte, les vaques flaques.
1: I quan ve en Pep ens agrada molt perquè ell ens posa el dia de les pel·lícules que hem d'anar a veure al cinema, el que podem veure interessant a plataformes, a Netflix, HBO, etc. La recomanació d'una obra de teatre, d'un llibre, és a dir, la finestra cultural d'un tio que en sap, per mi, sota el meu criteri. Per tant, és un luxe tenir-lo avui aquí a Tarragona. Estàs bé de temperatura ara o què?
2: Home, ara sí. Ara, la veritat és que...
1: Que t'he vist passar calor, també.
2: Abans he passat una calor. A més, totes les mosques venien a mi.
1: Per què?
2: No sé si és per ser de Girona, Sant Narcís i el rotllo...
1: Ah, clar, és veritat.
2: Però, de veritat, era horrible. La calor era horrible abans.
1: Calor no és calor, això d'avui aquí a Tarragona.
2: No?
1: La calor, de veritat, va ser diumenge passat a Guissona.
2: No?
1: Sí, home,
2: però... Les cares.
1: Oh, sí, perdó, s'ha fet un... Oh, sí, sí. Oh, tres samarretes vaig gastar allà. Xop. Però ens ho vam passar també a la plaça del Poble, un programa especial de Bonària, amb els amics de Bonària, que avui no hi ha el food truck, allà sí que hi era, i la setmana que ve a Madrid no ens emportarem el food truck de Bonària, tampoc, eh? Però properament sí que el tindrem, perquè anirem a Madrid, Puigcerdà, al Mercat Montserrat de Barcelona, Sant Pere Pescador, Olot, Port Fòrum, Santa Coloma de Farners... Farem un programa allà, clar, és territori de Galetes Tries, allà, eh?
2: Home!
1: Que hi ha gent que han dit, no surti les Galetes Tries! Ara venen, ara venen, ara surt el punt dolç per acabar-ho de rematar. I la llengonissa de Can Duran, avui teniu els snacks, ja els teniu, no? Ja està, eh? Ah, no queda res, ja. Vaig tard, dient-ho.
2: Ho ha dit d'una manera que semblava tenir la boca plena.
1: Sí, no, ningú...
2: Són
1: no,
2: tots a dins, eh?
1: No sé qui se les ha menjat. Escolta, va, comencem amb una recomanació de sèries.
2: Anem a les sèries. Anem a les sèries. Mira, hi ha una plataforma que no té ningú, la dic jo perquè professionalment m'hi dedico, que és Sky Showtime.
1: Sky
2: algú
1: Showtime.
2: Algú té Sky Showtime
1: aquí? Mira, allà, una noia.
2: Ep,
1: ah, molt dos,
2: bé.
1: Molt bé.
2: Dos. Bueno, dos perquè deu ser una que no compta, no?
1: Clar. Vaja.
2: No, a veure, és que aquesta plataforma té menys cosa que les altres, però és que en té de molt bones. I té una sèrie que es diu Lioness, que estic enganxadíssim, i intento recomanar-la a tothom que em vulgui escoltar, i com que a casa no em fan cas, us ha tocat a vosaltres. Llavors, si us heu de fer de Sky Show Times, us he de dir que és la més barata de totes, eh? Les coses com siguin. A veure, molta gent, entre ells un servidor, ens vam quedar orfes quan es va acabar Homeland. Perquè Homeland era com una mena de pitonisso de la realitat.
1: Era brutal.
2: A Homeland passava alguna cosa d'Iran, en Trump fotia mirant. O sigui, era com una mena de finestra al futur.
1: Kerry Madison. No?
2: Exacte. I, a més, la Claire Danes, que és una actriu de primera categoria. Aquesta sèrie és com aquella, en aquest sentit, és del creador de Yellowstone, que és aquesta sèrie del Kevin Costner, que també, si entres, ja no surts mai més, et quedaves enganxat. També està Sky Showtime, aquesta sèrie. I Lioness és la història d'un grup d'espies que es dediquen a resoldre conflictes internacionals a l'exterior, és a dir, treballen sobre el terreny, des de Síria fins a Kiev, en fi. És addictiva...
1: De veritat?
2: ...a un nivell que no sé ni explicar.
1: Perdó, ho està explicant un tio que treballa d'això...
2: Sí, que per tant veig moltes sèries cada setmana...
1: I et passa poques vegades, això, vols dir?
2: Em passa poques vegades, perquè és una sèrie molt ben feta, la protagonista és la Zoe Saldaña, que va guanyar un Oscar per Emilia Pérez.
1: I tant.
2: Surt la Nicole Kidman, la Nicole Kidman i el Botox de la Nicole Kidman.
1: Hòstia...
2: Són dos actrius, ja.
1: Què li ha passat?
2: Mira, el mateix que la Sandra Bullock, ara han fet una pel·lícula juntes, que es diu Pràcticamente Magia 2.
1: Jo tinc la teoria... Magia, reconeixe't, no?
2: Sí, exacte. Jo crec que no es titula Pràcticamente Botox perquè és marca registrada. Però us he de dir que el que ha fet la Nicole Kidman amb vella...
1: És que hi ha molta gent que també perden el cul i s'acaba convertint en una addicció, això.
2: Sí, sí, sí.
1: Però Nicole Kidman...
2: Ella és la productora de la sèrie i surt en un paper secundari. A veure, s'ha de dir que la Nicole Kidman és la Nicole Kidman, eh?
1: Sí.
2: I quan surt dius, oh, la Nicole Kidman. També surt el Morgan Freeman...
1: Què dius?
2: ...que té 90 anys i sempre surt assegut, cosa que s'ha guanyat el dret a fer.
1: Home, i tant. Ja ho ha fet tot, eh? 90 anys té
2: Morgan Freeman, compte, eh? Aquest i el Clint Eastwood ens enterraran a tots.
1: Doncs sí.
2: Tots els que estem aquí.
1: Sí, sí, aquest passi.
2: Doncs han begut molt a Perol i mira, estan allà. Exacte.
1: Sí, sí.
2: Llavors, si voleu veure una sèrie d'espionatge ben feta, que parla de l'actualitat, i que a més et fa patir, perquè fa patir molt, doncs teniu Lioness.
1: Una altra sèrie que ens porta en Pep Prieto avui és Furious, a Disney+.
2: Furious són dues coses. Furious és com estàs tu quan pagues autònoms.
1: Emprenyat i que voldries matar algú.
2: Voldries matar algú i després hi ha l'IVA, que encara és pitjor.
1: Ui, no, ja, ja.
2: Llavors, Furious és una sèrie de Disney+. Sempre m'encanta haver de dir Plus.
1: Plus.
2: Disney+. És una sèrie que es va estrenar aquest estiu, que ho ha patat fortíssim. Ningú s'ho esperava, perquè va arribar sense grans estrelles. És la història d'una agent de l'FBI que s'obsessiona per capturar una dona assassina en sèrie, que és una cosa que no es veu gaire.
1: Ostres, és veritat.
2: I entre les dues dones neix com una mena de competició,
1: sí.
2: Però el millor d'aquesta sèrie no és tant el thriller en si, que també, perquè és molt Seven. Sabeu aquella...
1: Oh, m'encanta, doncs.
2: No, si us agrada aquest tipus de thriller, us enganxarà. La cosa és, i això no ho explicarem, per què mata l'assassina en sèrie.
1: Ai, ella serà com un Dexter.
2: I que, és fantàstic,
1: no,
2: eh?
1: No us va passar amb Dexter, que estimaves a Dexter,
2: home,
1: al final?
2: Home, estimàvem a Dexter.
1: I dius, hòstia, és un assassí en sèrie.
2: Et diré més, tots volíem ser Dexter.
1: Sí, jo ho vaig pensar mentre mirava
2: la sèrie. Doncs aquesta sèrie passa una mica igual, eh? Quan descobreixes les motivacions de l'assassina, dius, amigo.
1: Amigo, però
2: no... Està molt ben feta, eh? Són 8 episodis que us passaran volant.
1: Molt bé.
2: I a més ja han dit que en faran segona temporada.
1: Va, que a nosaltres ja també ens agrada molt recomanar que anem al cinema, perquè
2: exacte.
1: A vegades, malauradament, les sales de cinema, si no hi vas per l'aire condicionat, la gent no hi va.
2: És veritat.
1: I jo sempre sóc dels que dic, on estaràs? Amb millor so, que per mi m'obsessiona molt.
2: A mi també.
1: El so. A tota castanya, que soni bé la pel·lícula. Un bon seient, aire condicionat. Crispetes, que són més bones les de Fruit Ràbic, que les del cine.
2: És veritat.
1: Però que venen de gust allà, les crispetes.
2: Sí. Mira, si voleu anar al cine, ja sé que és una pel·lícula estrenada fa uns dies, però és que se'n parla tant que paga la pena.
1: Home.
2: Que és El Ser Querido.
1: El Ser Querido, sí, sí.
2: Aquesta pel·lícula ha estat preseleccionada. Bueno, és una de les tres candidates des d'Espanya per anar als Oscars.
1: Sí.
2: Personalment crec que no serà ella, serà la dels Javis.
1: Sí o no?
2: Sí. Crec, a veure... El dels Javis fa pinta que serà una bomba.
1: De veritat?
2: De veritat,
1: però,
2: sí, sí.
1: Però merescuda o pel marc?
2: A veure, encara no l'he vist, però tothom diu està molt bé, ja té distribució als Estats Units, que això hi juga,
1: això
2: molt,
1: juga molt,
2: té la Penélope Cruz, que està seguint un dels millors anys de la seva vida, i parlant de la Penélope Cruz, un altre gran any és el que té el Javier Bardem.
1: Clar,
2: el Ser Querido fa una interpretació majestuosa.
1: És que, perdó, Rodrigo Sorogoyen...
2: És un
1: director brutal.
2: I aquesta és la pel·lícula complicada.
1: Victoria Luengo, amiga del vermut, que ha vingut al vermut.
2: Fantàstica,
1: la gran Victoria Luengo, Victoria. Treballant amb el Bardem.
2: Que l'altre dia va explicar a Victoria Luengo que li van enviar un missatge, sí. Que l'Spielberg...
1: Sí, sí, molt bo, eh?
2: Quina gran interpretació que fa.
1: L'Spielberg a Instagram. És com si ara nosaltres estem aquí, al Bermú Llucià Ferrer, i pengem una cosa del Pep Prieto i que Spielberg digui molt bona recomanació a Pep Prieto.
2: Jo, com que és el meu ídol, si això passés...
1: Ja està.
2: Ja està.
1: Ja està, ja...
2: Que m'enterri.
1: Ja està, ja ho tenim fet.
2: Acabem ja.
1: No, però ha de fer molta gràcia.
2: Ha de fer molt de...
1: Perquè
2: molt
1: la felicitava i deia que estava molt bé ella, sí. Molt bé el Bardem, i després li van dir, és que és Steven Spielberg el que t'ho està dient, eh?
2: Sí, sí. És que el Bardem... És un gran actor, però estem acostumats a veure-ho bé. La Victòria també, però crec que d'aquesta pel·lícula la gran cosa és que els dos estan igual de bé.
1: Val.
2: I dir això d'una actriu de 30 versus un tio tan experimentat...
1: Home,
2: és dir molt. La pel·lícula, a més, sabeu de què va, suposo, és la història d'un pare i una pare i una seva filla en un rodatge, les tensions emocionals com afloren, és una pel·lícula que enganxa moltíssim.
1: Val.
2: I que crec que serà de les grans de les temporades de premis.
1: Molt bé. El Ser Querido, aneu-la a veure al cinema, que val més la pena veure-la al cinema. Després, Mayday.
2: Mayday, si teniu Apple TV... Apple TV
1: jo no
2: és una de les millors plataformes que hi ha ara.
1: Sí o no?
2: Perquè tenen unes sèries collonudes. Amb les pel·lícules no encerten tant, però l'última és boníssima.
1: Que dius que era hora, doncs, eh?
2: És una, sí, exacte. És una pel·lícula com el Ryan Reynolds és, aquell, és un actor raríssim, perquè abans de ser Deadpool,
1: sí.
2: Tothom, tu hi deies de Ryan Reynolds i la gent feia...
1: És veritat.
2: Però després de Deadpool, el tio ha agafat com una autoestima,
1: sí,
2: i tal, i ens agrada molt. És divertit, autoconscient, etc. I el Kenneth Branagh, compte, eh?
1: Ostres!
2: Una eminència. Són la parella protagonista d'aquesta pel·lícula sobre un pilot de la Marina Americana que l'any 87 s'estavella en territori soviètic,
1: sí.
2: I un exagent del KGB, que és el Kenneth Branagh, l'ajuda a escapar. Quina és la gràcia de la pel·lícula? Perquè és divertidíssim,
1: a veure.
2: Eh? Que el personatge del Kenneth Branagh salva el pilot americà perquè està obsessionat amb Top Gun.
1: Va, home, va, això...
2: És boníssim,
1: és molt friqui, eh?
2: És boníssim. A més, li diu, t'he d'ensenyar un secret, i li treu el VHS de Top Gun.
1: Va, home, va.
2: És boníssim.
1: I amb les ulleres i tot.
2: Sí, sí, sí, a més, col·lecciona pòsters de Tom Cruise. És brutal.
1: Molt
2: aquesta
1: bé.
2: Pel·lícula té un sentit d'humor deliciós, que encara que no t'agradi el context de la... Perquè passa la Guerra Freda, etcètera,
1: sí, sí, sí.
2: Us, de veritat, et roba el cor la pel·lícula i és entranyable. O sigui, t'ho recomano molt.
1: Camí de 3:45 del migdia... mentre mengem una mica dels snacks de Can Durant, sí. Que avui no tenim la llagonissa d'IGP, però tenim els snacks que tenim, els fuets, els xurissets, oh. Amb el pa cristal·lino, aquest pa de coca, que el torrem nosaltres aquí, i amb l'oli de Pau d'Empordàlia.
2: Boníssim.
1: És que us cuidem molt, sí o no? És que ho estic dient i penso... Jo voldria ser algú de vosaltres assegut aquí. Sí, no xerrar cada dissabte, jo.
2: Ara m'hauré d'aixecar de la taula i anar caminant a algun lloc.
1: Exacte. Doncs va, mentre mengem aquí els snacks a la botiga Can Duran, doncs escolteu una cançó de Miqui Núñez. És la nova. Es diu Un altre cop, i un altre cop tornem des de Tarragona amb el Pep Prieto. Va, som-hi!

0: Els dissabtes de 12 a 2 del migdia pots anar a fer la compra, depilar-te, portar els teus fills al partit de bàsquet o pots apuntar-te al vermut de Llucià Ferrer. A Flashback.
1: Doncs seguim en directe, va. De nou, recordeu que la setmana que ve estarem a Madrid amb Alfredo Duro, a tertulià del Chiringuito de Jugones, que és dels durs, la veritat, l'actriu i presentadora Paula Prendes, que ens agrada molt, l'Ainhoa, ai, això no ho havia... Bé, ja veureu, hi ha una sorpresa. I l'Isma Juárez, que ens agrada molt.
2: Home, tens un programa...
1: És molt xulo, la veritat. I després anem a Puigcerdà amb el Sergi Mas, el Joan Dausà. Per tant, si voleu venir al vermut, que és un planasso, vermut@flashback.cat. D'aquí un no re, amb l'Òscar Nin, acabarem aquí avui aquest inici, tret de sortida de les festes de Santa Tecla, brindant amb coses boniques amb vosaltres, que l'Òscar ja ha detectat coses molt xules al públic avui. Però abans anem al teatre, va. Què anem a veure?
2: Anem al teatre, anem a veure Desaparellats, que...
1: Ai.
2: És un... no convida a optimisme.
1: No gaire, el nom ja.
2: Això és, és un guió... Això està a l'Espai Texas fins al 20 de setembre, allà a Barcelona. És el Ramon Pardina. Sí. El Ramon Pardina és un guionista històric del Buenafuente, guionista de La Furgo, també, d'aquesta pel·lícula.
1: Un històric,
2: que,
1: sí.
2: Un històric. I és una obra de teatre que va d'una parella que comença a afrontar certa crisi de maduresa,
1: sí,
2: que descobreixen una manera, un portal interdimensional al lavabo de casa. És on trobes les coses, al lavabo de casa.
1: Sí.
2: No? I els hi permet veure com seria la seva vida en altres circumstàncies.
1: Oh, que bo!
2: Val? Clar, veuen versions millorades d'ells mateixos. Què passa? Que al veure les versions millorades...
1: Ah, només millorades?
2: Sí. Llavors, què passa? Que això amb ells els hi crea un conflicte de dir què estem fent amb els nostres...
1: Estic fet una merda, estic...
2: Fa riure, perquè el Ramon és un tio que escriu amb molta ironia, etcètera, sí, etcètera, però també fa pensar. És aquestes que dius...
1: Està bé.
2: És a dir, és aquestes que si estàs en crisi amb la parella, no l'aneu a veure. Perquè us obrirà melons que no teniu ganes d'obrir.
1: Molt bé, doncs ets un bon amic, eh? Ets
2: Home, no, amic. És que és veritat.
1: Està molt bé.
2: Sí.
1: Recomanació de llibre, va, El preu de néixer.
2: Mira, El preu de néixer acaba de sortir del forn, és una novel·la de proa de la Laura Agost, que la Laura Agost és una escriptora multipremiada mallorquina, que tot i que ha fet molta vida a Catalunya,
1: sí,
2: i que en aquest llibre ho està patant de sortida. A part de traduccions, ja té els drets venuts en cinema. O sigui, reteniu el títol del preu de néixer, perquè serà pel·lícula ben aviat. És la història d'un futur immediat on no poden néixer nens si no mor algú en el seu lloc.
1: Ostres!
2: És a dir, hi ha un protocol administratiu, de la Generalitat.
1: Hi haurà un dia que diran,
2: sí,
1: aquí només podem ser tants.
2: Exacte, hi ha un límit. Per tant, si
1: o es mor algú o no pot,
2: o no pot néixer un altre. Llavors, això va al llibre.
1: Això, és a dir, què et diuen? No fessis...
2: És a dir, no.
1: No facis l'amor.
2: Et pots quedar embarassada... Si ja tens escollit qui s'ha de morir.
1: Hòstia.
2: Clar. A veure, quants cunyats tenim que mataríem?
1: Val, però...
2: És la solució, els dos
1: mans. Carles Porta està fregant-se les mans de dir, començarà a haver-hi assassinats
2: aquí. Capítol 2510.
1: 2500, no?
2: Hòstia. No, és fantàstic. No, el que planteja està molt bé, perquè ho fa d'una manera tan realista...
1: Clar.
2: Que descriu els protocols, com actua el govern...
1: Que tu creus que
2: podria
1: passar. És al·lucinant.
2: Està molt ben fet el llibre, i a més té una trama detectivesca, ja ho veureu, que té a veure amb els protagonistes,
1: sí,
2: que enganxa molt, i és curt, no és un llibre especialment llarg, o sigui, que us ho
1: recomano. I acabem amb el Pep, Prieto, amb la recomanació del videojoc. Va, que ets un friqui d'això, tu.
2: Mireu, jo videojocs m'agrada molt, diguem-ho clar, els videojocs hi ha qui se'ls pren com una cultura, com jo, Però a més hi ha videojocs que te serveixen per compensar vells instints i vicis ocults.
1: Val.
2: El videojoc d'avui es diu Halloween the Game.
1: Halloween the
2: Game. Per tant, tu, en aquest joc, pots ser o Michael Myers, sabeu? Michael Myers, el de la careta blanca que mata penya i tal. Pots posar-te la pell del Michael Myers i matar... Aquestes pel·lícules de què van?
1: Moment, el videojoc va d'això, de posar Michael Myers i pelar tot Déu?
2: Sí. A veure, aquestes pel·lícules de què van?
1: La merda,
2: les pel·lícules van d'un assassí amb careta que mata un ramat d'imbècils sense precedents.
1: Ah, val, si són imbècils no passa res.
2: Tots aquells s'ho mereixen. Sí. Tots aquells campistes i tots aquests universitaris calents que surten. Llavors, què passa? Tu pots ser Michael Myers i matar tota aquesta penya,
1: sí,
2: però compte que el videojoc t'ho posa.
1: Heu vist la cara d'en Pep de matar escenificant amb el
2: que he vingut a Tarragona així.
1: Una cara de boig, no,
2: però és al·lucinant, perquè has de fer una certa estratègia, perquè, clar, fugen, no estan estàtics.
1: Val.
2: O pot ser una de les víctimes en el videojoc,
1: sí,
2: i amagar-te.
1: Oh! Que però guai! Això m'agrada.
2: Jo sóc un covard, ho admeto públicament.
1: Tu t'amagues.
2: Per tant, vull ser l'assassí.
1: Ah, tu vols ser l'assassí.
2: És hora de triar, perquè tu pots triar, diguéssim.
1: Però tu, amagar-te és molt bo, perquè tu vas veient per on va l'assassí.
2: Sí, hi ha una... O sigui, tu vas veient com... O sigui, tens maneres de rastrejar la seva onada corporal, diguéssim, no?
1: Val.
2: Llavors saps que és a prop, però no saps exactament on és.
1: Hòstia, jo patia molt.
2: Tio. Vaig provar de ser la víctima un moment, i vaig patir massa.
1: No va anar bé,
2: Va ser com pagar autònoms, horrible.
1: Que...
2: Llavors, en canvi, quan em vas posar la pell de l'assassí, a més, els gràfics estan ben fets, i quan mates algú, És com, és una carnisseria...
1: Perdó.
2: Petit, eh?
1: M'estàs dient que et vas sentir bé?
2: Sí, perquè no és el món real.
1: Ja et començo a veure...
2: És didàctic.
1: És que l'altre dia... Ja està, ja hi som. L'altre dia va ser el teu aniversari.
2: Sí.
1: I vaig veure que alguna cosa havia canviat en tu.
2: Allà a la festa.
1: Has jugat molt últimament amb aquest joc?
2: No, només l'he estrenat i prou.
1: Val.
2: La primera secció que faci potser et veuràs...
1: Amb una mascareta.
2: Amb la mascareta.
1: Va. Bé, doncs aquesta és la recuperació. Ho tenim tot.
2: Ho tenim tot, ja ho hem fet.
1: Ho tenim tot. Doncs, Pep, ens veiem aviat al vermut, perquè tornes aviat, aquí amb nosaltres. I a la recta final, l'Òscar Nin, mira, que està suant la samarreta.
2: Ja està venint.
1: Està parlant amb el públic, aquí fent la manya, el que li agrada a ell. Òscar, tens tres persones que volen brindar per coses xules.
2: Tant, sí, per rematar aquest vermut. Fantàstic dia avui a Tarragona.
1: I abans que no surti l'Amparito, que surt al vespre.
2: Ara.
1: Sí, truca'm. Sí, l'Amparito. Jo he quedat enamorat de l'Amparito avui, de l'entrada de programa que hem fet avui. I recordeu que aquesta nit, si sou de Tarragona o al voltant de Tarragona, mercat de nit, aquí, que serà brutal amb el producte del mercat que us cuinaran, vaig, que jo em quedaria.
2: Home, és que això...
1: Perquè no puc
2: avui,
1: eh?
2: És un festival, això.
1: Això és un festival, eh? Menjar i beure bé amb la gent dels mercats. Pep, ens veiem aviat i ara, recta final del vermut. Va, una cançoneta ràpida de... Ah, no, hem anat a publicitat, sí, hem anat a publicitat, sí. De Nil Moliner, que va passar pel vermut fa 4 dies, i rematem amb el brindis i amb els amics de Tarragona. Som-hi, va!

0: nosaltres hi posem l'aperitiu que calgui. I tu, només les ganes de gaudir del cap de setmana. A Flashback, el vermut de Llucià Ferrer.
1: I ara sí, doncs, recta final, de fet, amb un eslògan que diu Vina, que és el nom del vi, que és Vina al vermut, que us ho passareu teta, la veritat, eh? Ara d'aquí no res, Sergi ens explica el projecte, però abans, Rafel, explica'ns una mica de què va això, va.
2: Mira, que això és un...
1: De fet, ja podem posar una música de fons, que el nostre tècnic ja la té a punt, que és una cançó, aquesta. La lletra... Bé, és una cançó de Mishima. Digues, Rafel.
2: La cançó de Mishima, que és inacabada. No van acabar d'aconseguir la lletra fins al final, però sí que van trobar que hi havia un vi que representava aquesta música. Sí. Llavors, el nom de la cançó i el del vi és el mateix, i Vine, vi, és Benividi Vine, sí. Aquí que estem a Tarragona, ja estem en plan romà. I això, doncs, bueno, és un projecte de Mishima i el Sergi Montalà.
1: Sergi, bon amic. Com estàs?
3: Hola, què tal?
1: Molt content de tenir-te aquí, és un luxe que vinguis al vermut. Explica'm una mica d'on neix aquest projecte amb el vi, estones vins, amb Mishima, amb el caravent, com va això?
3: Bueno, el projecte Estones és un projecte que sorgeix...
1: Espera, sí, tens la diadema a Xina.
3: Vinga. Val, ara. El projecte Estones és un projecte que sorgeix juntament amb el meu soci, el Salvi Moliner,
1: ara.
3: L'any 2008, d'una forma espontània i per hobby.
1: Molt bé.
3: I que el 2013 ens en donem compte que aquest hobby de fer vi no...
1: Ah, no?
3: No. O que ens hi dediquem o pleguem.
1: Val, o una cosa o l'altra.
3: Exacte, i el 2013 és quan ja ens hi aboquem. Llavors, amb la col·laboració, en aquest cas, amb el David Caravent, amb Mishima,
1: sí.
3: Sorgeix doncs, de forma espontània que jo conec el David amb una piscina municipal d'un poblet de les Terres de l'Ebre.
1: Sí, tindràs a veure que ell tingui... Ara em ve el nom, eh? Té una vinacoteca a Barcelona, al carrer Joan Camper.
3: Una cocteleria, la Javanesa.
1: La Javanesa, coi, jo he estat allà amb el David.
3: No, això va ser posterior.
1: Amb una piscina te'l trobes amb ballador i, hombre, què fot aquí, Mishimo?
3: Sí, ell vigilant els seus fills, jo vigilant les meves filles.
1: Que bo.
3: I érem els únics pares i la piscina plena de nens. I, bueno, el primer dia, hola, hola, el segon dia, hola, què tal? I el tercer dia no tens més remei que parlar.
1: Exacte.
3: I va ser del pal, doncs, bueno, tu què fas? Doncs, bueno, jo tinc un petit projecte que faig vi. I jo no el vaig reconèixer en aquell moment. Coneixia la seva música, però jo no el vaig reconèixer.
1: Tu no sabies que era el cantant de Mishima?
3: No. I dic, i tu què tal? Diu, jo tinc una banda de rock. Dic, uau, bueno...
1: Bueno, és que és la veritat, sona... Perdó, ha de volar molt presentar-te així. Tu què? Tinc una banda de rock.
3: I jo, encara més xulo que ell, li dic, doncs jo faig vins en una discoteca. Perquè el nostre celler és una antiga discoteca.
1: Dius en sèrio?
3: Sí.
1: Que vens de la nit, tu?
3: No.
1: Ah, val.
3: Buscàvem un lloc, estava tancada, ens vam posar dins la discoteca a fer vins.
1: El teu celler està en una ex-discoteca, diguem.
3: Exacte.
2: No, nosaltres la vam tancar, la meva colla la vam tancar, aquella discoteca.
1: La vau tancar quan era discoteca, Rafel? Ja tenim un bagatge aquí, eh? Va, i escolta, i a partir d'aquí comença la unió, i sí. no és l'únic vi, oi, que té un nom?
3: Amb... No, nosaltres, amb ell li agrada molt el vi, de fet hi ha moltes cançons que parlen de vi.
1: Sí, i tant.
3: I... Bueno, doncs, el que intentem és dir, escolta, ell havia deixat en aquell moment una feina per intentar-se dedicar a la música cantant en català, cosa sí. que és complicada.
1: Sí, i tant.
3: I més amb l'estil que potser ell fa. I la meva il·lusió era algun dia dedicar-me al meu hobby, que era el celler. I vam dir a veure què podíem fer doncs, per ajudar-nos. I al final li vaig dir, mira, caravent, jo cantar no cantaré.
1: No.
3: I dic, o fem vins plegats. Llavors vam intentar interpretar les lletres de les seves cançons en forma de vi. I això...
1: Hòstia, que és un maridatge musical brutal, això.
3: Això s'ha de creure, no? Perquè acostuma a passar a unes hores intempestives i de manera...
1: Sí, molt tard, això.
3: Sí.
1: Hem de fer vins junts.
3: Sí.
1: I amb les lletres.
3: Sí, sí,
1: I dius, sí maco,
3: sí.
1: Si vés a dormir la mona.
3: I a partir d'aquí han sortit 5 vins.
1: Hòstia, que bo.
3: I aquest va ser el segon que vam...
1: El segon. Es diu Vina. I és garnatxa, Rafel, això?
2: És garnatxa i macabeu. Això és una conjunció... Hem parlat abans de la garnatxa blanca com la emperadora dels vins blancs de la nostra zona, però la macabeu no es queda gaire lluny i la unió de les dues fa que els llocs on la garnatxa no arriba, la macabeu l'acabi d'ajudar.
1: Jo trobo un vi afruitat, eh?
3: De fet, quan tu arribes a una torre... Nosaltres els vins negres, en aquest cas, els fem a Montsant, els blancs de la Terra Alta, Batea.
1: Sí.
3: Quan tu arribes a una zona com la Terra Alta i intentant buscar una varietat que complementés a la garnatxa, nosaltres en aquell moment, per fer aquest vi, buscàvem doncs, varietats potser que creiem més sofisticades, que no tenien cap tipus de roix, xarmanès, suïnyons, etc. Però quan arribes a una zona com Terra Alta i veus que hi ha garnatxa blanca i macabeu, no cal que et preguntis si funcionen.
1: És que
3: van bé.
1: És que van bé.
2: És que van bé.
3: No, sí, exacte. Llavors, a partir d'aquí, com deia el Rafel, la macabeu... el que fa és complementar la carència que pugui tindre la garnatxa i a l'inrevés. La garnatxa és una varietat que és més corpulenta, és més estructurada, té aquesta falta de fruita a vegades, però que la Macabeu és tot el contrari, és més frutosa i més fina.
1: Vine Estones de Mijima. Aquest vi que trobareu, evidentment, a Vins i Licors Grau i a totes les botigues bones de vins. Hi ha alguna pàgina web també que es pugui...
3: Doncs no ho sé.
1: Molt bé, fantàstic. D'això se'n diu venir al programa de Llucià preparat. No ho sé, el trobaràs. Fantàstic. Òscar Nin. Òscar Nin.
4: Jo soc del mateix team que ell. Sí, sí. Escolta...
1: No, mare, quedes molt bé dient a les botigues bones de vins.
4: Correcte. Correcte.
1: Doncs ja està.
4: Correcte. La bona teca i el bon mamà als bons puestos. Escolta, com el vi de Mijima, jo també tinc set tota la vida.
1: Sí.
4: I avui vull compartir aquesta copa amb vosaltres. Amics, com et dius?
5: Raquel.
4: Raquel, i tu?
6: Rafael.
4: I perquè estem aquí a la prèvia de les festes de Santa Tecla, que sempre em dius, oh, sempre vas amb senyores o amb parelles i tal. Sí. Quina
1: Perdó,
4: relació
1: tenim? T'agrada molt anar amb senyores de certa edat.
4: De certa edat, correcte.
1: Amb aquelles coneixem.
4: Sigues respectuós, de mitjana edat. Quina relació tens amb ell?
5: Germans.
4: Germans. I tu d'on ets?
6: Jo sóc de Barcelona, però he baixat avui al vermut aquí amb la germana, a veure.
1: Molt bé, sí senyor.
4: On vius tu?
5: Altafulla.
4: Altafulla, al punt de trobada, Tarragona, abans de les nits del mercat, al vermut.
1: Home!
4: Aquí amb dos germans.
1: Es retroben els germans, brindem amb ells, sí senyor.
4: Vinga, endavant.
1: Moltes gràcies, doncs.
4: Anem a por un altre vi o què?
1: Va, sí, som-hi.
4: Aquí tenim gent que també té set tota la vida. I per demostrar que Tarragona és una terra d'acollida, aquí tenim aquesta amiga. Com et dius?
5: Marga.
4: Marga, i tu?
7: Jordi.
4: Jordi i Marga.
1: Molta parelleta veig avui, sí.
4: Que són una terra d'acollida perquè hem vingut amb aquest senyor amb una samarreta del Real Madrid que diríem que, bueno...
1: Això l'any que ve ho prohibiré, això.
4: Ho prohibirem, però escolta, com et dius?
5: Marga.
4: Marga, aquesta acolliment i tal, per què brindem avui?
5: Avui podem brindar per moltíssimes coses.
4: Però...
5: Com deia el David It's Me, sobretot pel català.
1: Molt bé.
5: Per la garnatxa blanca de la Terra Alta.
4: Ala!
5: I sobretot per aquest primer cap de setmana de festes a Santa Tecla. I, bueno, un visca Santa Tecla que...
1: Doncs sí, senyor, un visca Santa Tecla.
4: Endavant! Gràcies.
1: Perdó, tot això dient, i esperant que el meu fill posi el cap i es centri i sigui del Barça. Esperant-ho, això.
4: Gràcies.
1: Perquè és que no...
4: I rematem-ho,
1: va.
4: Rematem avui amb, ja per rematar, la cirereta del pastís. Amics, el vermut de Josep Ferrer a Flashback, tenim públic internacional.
1: Què dius?
4: I tant.
1: Carai, tu.
4: I tant. Copa de vi blanc, et canvio el got.
1: Ai, ai, ai, l'Òscar amb anglès, ara. Caga-te, Lorito.
4: Ah, sí, ojo.
5: Sé català.
4: Com et dius?
5: Johanna.
1: Johanna, què tal?
4: I d'on vens?
5: Bueno, això és difícil.
4: Ah!
5: És difícil.
1: A veure.
5: Ma mare és russa, mon pare és alemany, jo sóc nascuda a Puerto Rico.
1: Va.
5: Educada, bueno, nascuda a Puerto Rico, educada a Girona i enamorada de Miravet i a les Terres de l'Ebre.
1: Ostres!
4: Tremendo!
1: Que bo! Quina història!
4: Johanna, el brindis final internacional és...
1: I escolta, perdó, et puc preguntar, a què et dediques tu?
5: També difícil d'explicar, però en curt i ras, doctora en bioquímica i em dedico al desenvolupament de materials avançats, perquè tot el que fem a partir d'ara, automoció, construcció, tèxtil, sigui sostenible i segur pel planeta i per nosaltres.
1: Doncs, que brutal, senyora!
4: Fantàstic!
1: Doncs, carai, quin luxe de públic que tenim avui aquí al vermut.
4: Sí, sí.
1: Doncs, brindo per tu, amb aquest vinàs del Sergi i del Carabin.
5: Jo brindo.
1: Digues.
5: Per això que ara no me'n recordo.
1: El mercat.
5: No, okay. El
1: l'aperito. L'aperito.
5: És que no puc dir el nom.
4: L'aperito.
1: L'has conegut avui, tu, l'aperito?
5: Sí, jo no sé.
1: Has flipat com jo,
5: oi? Sí, jo he flipat, perquè això és molt típic. A Àustria i a Múnich en tenen un. I he pensat, ostres, però si a Tarragona en tenim un, també.
1: Doncs sí, senyora.
5: No conscient.
2: Avui fa 100 anys, l'aperito Roca.
5: Home, pues, l'aperito forever.
1: L'aperito forever. Va, podríem fer la versió curta, també, si dic jo, sisplau.
5: No, són versions llargues sempre.
1: Sí, ho sé, Johanna, ho he conegut avui jo. Bé, en qualsevol cas, brindo per tu i per la teva feina, que està molt bé. Afegim alguna cosa d'aquest dia o què? Queda tot dit. Que el comprin, si volen, i que el tastin.
3: Exacte.
1: Que és un molt bon vi de garnatxa blanca i macabeu, amb el Carabin i amb el Sergi, és un luxe. I públic, us ho heu passat bé o què? Ha estat molt bé avui el vermut, eh? Avui la veritat és que ha estat molt rodó. Per tant, us deixem aquí. Bona festa major. Passeu-vos-ho bé. Aigüeta. Agafeu aigua senarial tots abans de marxar, eh? Que la tarda i la nit serà llarga. I les galetes tries també, que no quedi ni una aquí. Ens veiem la setmana que ve, o ens escoltem, millor dit, des de Madrid, després Puigcerdà, i queden molts vermuts. Per tant, Tarragona, l'any que ve torno, ja ho sabeu. Apa, adéu-siau!
7: La veu d'una cançó pot ser brutal. El ritme demolidor. La seva melodia, de les que s'enganxen.
8: Volarem sobre la por.
7: Però si vol ser un èxit, només li fa falta un petit detall. Sonar a Flashback.
8: I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu.
7: Un èxit no neix, es fa a Flashback. Flashback, la fórmula dels èxits.
9: Apa a l'Esprits et fa passar la set, et diverteix i t'acosta la millor música. Tot això ho fa els dissabtes a Flashback de 12 a 2. El vermut de Llucià Ferrer. Et sona, oi? Flashback. Són les dues.

0: Tots dos plegats amb el que és l'èxit de la setmana durant tots aquests dies per obrir nova hora. Agafant-li el relleu en Llucia Ferrer i el seu vermut. Que torna la setmana que ve, ja diuen des de Madrid, tu. Déu-n'hi-do, no se n'estan de res. 2:03.
1: Amb Eudald Puig.
0: Arrenquem la primera hora que passem plegats avui, dissabte 12 de setembre del 26, plegats fins al punt de les 7 de la tarda. Serà llavors quan arribi l'Andreu Joanola amb una nova edició del Tardeo de Flashback. Mentrestant, èxits, com sempre, a punt de pala, arriba Alex Warren al ritme de Fever Dream.

0: Atenció, perquè el Barça juga al Va de Barça de Flashback. Aquesta temporada, de moment, sembla que el Barça compta els partits de la Lliga per victòries. 12 de 12 punts possibles i ja és l'únic equip de primera que ha guanyat totes i cadascuna dels enfrontaments que ha disputat. I és per això que aquest cap de setmana l'equip de Flick torna a València per enfrontar-se al Llevant. Demà diumenge, 4:45 de la tarda, Llevant-Barça, com no podia ser d'una altra manera, en directe a l'antena de Flashback. És per això que podeu viure el partit amb en Jordi Plans, amb Víctor García, la Judit García i el Marc Llibre, tot l'equip del Va de Barça a través de l'antena de Flashback. Va de Barça, com sempre, amb el patrocini de la Xarxa Fort de Catalunya i Estrella Damm.
1: Andorra 96.0.
2: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
3: A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
4: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
5: 3w.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
4: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
5: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. 3w.diamundialdelturisme.ad.
1: La ràdio musical d'Andorra.
6: 96.0.

Ritme que desplega bon rotllisme i energia de la mà de Hugel i Mael Àngel. És el so de Moving to the Sun a través de l'antena de Flashback. Per seguir ara amb el ritme més nou de James Blunt, doncs el presenta amb aquest ritme, Taste Like Summer.

0: marcharte pa acá.
1: Des del Baifo, aquest és en Quevedo, una de les cançons de l'estiu d'aquest 26. Juntament amb Elvis Crespo, el deixem enrere amb el ritme de la Graciosa per saludar el bo de Bromars.

Encapçalava Maneskin, una banda de pop-rock italiana. Va guanyar també el Festival d'Eurovisió i després va arrencar carrera en solitari amb aquesta Damiano David, Born with a Broken Heart. 2:39, Henry Méndez, Juan Magán, Lucra, Rayos de Sol.

Juntament amb els tiets i juntament amb vos, per exemple, entre molts altres, els Catarres formen part del cartell de luxe del concert que faran el RAC a finals d'any per celebrar els seus 120 anys de trajectòria. Flashback és emissora oficial. Des de Gofreda i Centelles, diumenge sense drama. I ara les Catsai amb Animal.

0: I és una de les imprescindibles a Flashback que ha marcat de bona manera aquest 2026. És l'argentí Lucra amb el so de la morotxa per plantar-nos al punt de les 3 de la tarda. Ho farem amb Calvin Harris, Rihanna, recuperant una de l'any 2016, 10 anys enrere. This is what you came for. Abans, versionen els Manel, Alba Morena.
1: A Flashback, només exitjant Eudald Puig.
0: És el ritme de El Mar.

Són Shakira i Burna Boy, que tornen a anar un cop més agafadets de la mà per presentar-nos aquest el ritme del Dai Dai, el so del Mundial de Flashback. Obrint hora d'èxits als encarregats d'ençà d'aquesta hora a les 3 i 3 minuts de la tarda. Sou a l'antena de la Ràdio Musical de Catalunya. Família, què tal com va aquest dissabte al mig del pont de la Diada, tu? Només èxits amb Eudald Puig. Flashback. Nova hora a punt amb Chris de Sarandí, amb Douchi, amb Miles Smith. També amb Carly Rae Jepsen, Nil Moliner, entre molts i molts altres. Ben a punt per plantar-nos a punt de les 4, això serà d'aquí una estona abans, però Time Impala, juntament amb Blackpink, la Jenny, ritme de Dràcula.

0: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
1: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
0: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
2: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
3: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
2: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
3: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
2: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns. Andorra. 96.0. Pues...

Aquest estiu han decidit fer una gira selecta de concerts. I sembla que mica en mica ja van preparant nova música. Nosaltres estem ben contents de que es tanquen a l'estudi per poder-los escoltar. Figa Flaues és el so de la fresca, aquest parell de balls que els deixem enrere quan passen 3 minuts per sobre d'un quart de 4 d'aquest migdia. Moment per Cris de Sarandí, Good Old Days, a Flashback.

Va ser la pujada més forta de l'última edició de la llista. Durant tots aquests dies a la número 22, gràcies, de fet, als vostres vots a flashback.cat per a la llista. Estem parlant d'aquest ritme que ens regala Teddy Swims amb aquesta baguarra, aquesta vocal, Mr. Know It All. Moment ara per escoltar el més nou de Nil Moliner, és el ritme de Me Acuerdo de Ti, a través de flashback.

fer en el seu moment el seu sombrero de Used to Love. Una proposta de l'any de principis de la dècada del 2010 i que Doechii uns quants anys més tard ha recuperat la melodia posant-li una mica d'estil i la seva essència amb el so d'en Shiny. Moment de fons per escoltar el ritme de Cora. És el so de Perduts tu i jo a través de l'antena de Flashback.

0: Ritme i energia per arrencar i encarar de bona manera aquesta tarda dissabte a través de l'antena de la Ràdio Musical de Catalunya, on si no. Hugely Solto! Ritme de Jamaican Bam Bam, que deixem enrere una de les cançons imprescindibles d'aquesta temporada a través de l'antena de Flashback. Arriba Aitana Ocaña després d'omplir 4 vegades al Palau Sant Jordi de Barcelona en l'última setmana. Tota una superestrella.
1: Me ven rondando.

0: Ritme i estil de Sabrina Carpenter des del seu Man's Best Friend, el seu darrer disc d'estudi, tu. És el so amb estil country de Man Child. Per plantar-nos al punt de les 4 de la tarda, Manuel Turizo Marshmello, en Merengue abans, Karol G, Bromars.
1: Amb Eudald Puig.
0: Col·laboren tots dos plegats amb aquesta que sona de fons i es diu Estil.

sentir el so Flashback.

0: Son Another, que s'ajuntarà amb 54 Ultra per signar el que és l'èxit de la setmana durant tots aquests dies a través de Flashback. Per arrencar, no vora. A la Ràdio Musical de Catalunya en aquest dissabte de 12 de setembre del 26. On arrenquem una nova hora a través de l'antena de Flashback. 4 i 3 minuts, família, què tal com va el dissabte?
1: Amb Eudald Puig.
0: Joan Dausà i Mama Duixa. Papi, posa-la al disc. Veus a la...

0: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
1: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
0: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
2: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
3: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
2: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
3: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
2: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
4: La ràdio musical d'Andorra.
5: 96.0.
6: I've been trying to fake it. Can't take another minute. I look at them, look at you. Wonder who you're gonna choose. You're the main attraction.

Ràdio Flashback. Andorra, 96.0. Ràdio Flashback Andorra, a les xarxes socials. Facebook i Instagram. Flash Andorra.

No sabem si arreu de la cançó de Quevedo i d'Elvis Crespo s'haurà... haurà augmentat el turisme en aquesta petita illa de Graciosa, situada al nord de Lanzarote, a les Canàries. Quevedo, que va cantant a la seva terra natal, artista ben acompanyat d'Elvis Crespo, dos cracs que han posat la banda sonora aquest estiu a través de Flashback. També Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

Juntament amb l'èxit de la setmana, la que és la cançó número 1 a l'antena de Flashback, són les dues cançons més mimades de la nostra antena, de la nostra programació. I precisament és aquesta que ens assigna l'Anna Mena, Lola Índigo, totes dues per segona setmana consecutiva, liderant el capdamunt de la llista de Flashback, amb aquest ritme que és el so de Patitoa, que deixem enrere camí cap a dos quarts de cinc d'aquesta tarda dissabte. Va marxant la calor, però els èxits aquí a Flashback sempre hi són. Ariana Grande, el més nou, Hey That I Made You Love Me.

Aquesta ara feia temps que no l'escoltàvem, eh? Són les K-pop, les carreres i caçadores de dracs. És el ritme de Golden a través de l'antena de la Ràdio Musical de Catalunya. Dos artistes de nivell de casa nostra. Per una banda, Ginestar, la Júlia i en Pau Serrasolses. I per l'altra banda, Nil Moliner s'han ajuntat per fer una cançó ben tendra, ben emocionant i ben animada. Allò de que quan deixes una persona, preguntes, escolta'm, qui estaràs?

0: Una cançó de despreig, de tardeo, de bona manera. Avui, a partir de les 7 de la tarda, com cada dissabte, l'Andreu Jonola s'hi posa al capdavant del tardeo de Flashback. Jugel i Mel Àngel, Moving to the Sun. És moment per anar a berenar i triar uns bons dorayakis amb Flash i Ice Cream. 31 fam.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi. Jo

0: el britànic Miles Smith des del seu darrer disc d'estudi, el so de My Mess, My Heart, My Life, a Flashback.
1: A Flashback, només èxits amb Eudald Puig.
0: Amb el ritme de Stay, Yara, I Knew It, I Know You, de la mà de Taylor Swift, a Flashback.

0: La que va ser la parella de Gerard Piqué i la mare dels seus fills. Doncs segueix relacionat en el món del futbol, però en aquest cas, també en l'àmbit musical, com no podia ser d'una altra manera, signant un any més la cançó del Mundial, acompanyada de Burna Boy, el ritme de Dai Dai. I no vora marxa, família. Què tal com va aquest dissabte? 12 de setembre, 5 i 3 minuts.
1: Amb Eudald Puig.
0: Compartint el cap de setmana, com no podria ser d'altra manera, a través de l'antena de la Ràdio Musical de Catalunya, amb cançons com aquestes. És els tiets, són els tiets. Era ben bé això. Sona Flashback, bona tarda.

0: Atenció, perquè el divendres 18 de setembre al matí la mare que el va parir seran en directe a El Nacional, al cor de Barcelona. Quatre restaurants i quatre barres sota un mateix sostre modernista. I podreu trobar canelons de l'àvia, braves, mandonguilles amb samfaina, xuletón, paella... Déu-n'hi-do. I si voleu, podeu anar-hi de públic per veure com es fa al matí la mare que el va parir en directe. Apunteu-vos al formulari de la web de Flashback, flashback.cat. Veniu a veure el programa, participeu en directe i, a més, tindreu un esmorzar de luxe amb els companys i companyes del matí la mare que el va parir. Veniu a gaudir del Nacional amb el matí i la mare que el va parir el pròxim divendres 18 de setembre. Si voleu anar, apunteu-vos al formulari de la pàgina web de Flashback, flashback.cat.
1: Andorra 96.0.
2: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
3: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
2: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega-te'l gratuïtament a bondia.ad. El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
3: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
2: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
3: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
4: Les millors braves d'Andorra?
5: No vagis al Barra Mars.
4: Un bon bacallà al Pil-Pil.
5: No el demanis al Barra Mars.
4: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
5: Oblida tant del Barra Mars.
4: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
5: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
4: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
1: Andorra. 96.0.

És la veu d'Alex Warren, la primera que vam conèixer Flashback al ritme de Ordinary. I ara arriba Miley Cyrus, que ja no es diu Miley Cyrus, es fa dir només Miley. Amb el més nou que és Bass Persuades. Let's go.

0: La recepta que ens recomanen fer els catarres l'hem de seguir al peu de la lletra.
1: Viure una mica menys sense drames. Diumenge sense drama.
2: Els dies que vindran.
1: Des d'Aiguafreda i Centelles, els catarres els deixem enrere. Camí cap a dos quarts amb una cançó ja mítica de Justin Bieber. Tot un clàssic d'aquest canadenc ben jove. Ens presentava en el seu moment això. Viure a Navit a través de Flashback.

0: És un dels artistes més escoltats a les plataformes de streaming i un dels...
1: Cuidao, que...
0: nostres estimats a l'antena de Flaja, que estem parlant de Bad Bunny.
1: Cuidao.
0: És el ritme de Nueva York. 6 per sobre de 2:15 de la tarda. Arriben els Amics de les Arts. Segurament t'estimo.

Teddy Swims. Quina blau arredó. Ritme de Mr. Now It All a través de l'antena de la Ràdio Musical de Catalunya. Quan són 3 quarts clavats de 6 d'aquesta tarda de dissabte a través de Flashback. Ara DJ Koja, Jason Derulo i Melody, tots tres plegats amb aquest ritme que sona de fons. Són els compassos de Michiko.

0: Rosalía, tot el contrari de decepcionar-nos. Des de Lux és el so de la perla a través de l'antena de Flashback. Per de seguida plantar-nos al punt de les 6.
1: A Flashback, només exitzant Eudal Puig.
0: Ho farem amb els Gorra Neta, que s'estrenen a Flashback amb aquesta que es diu Marta.
2: Em desperta una companya perquè han vist una aranya a la cabanya del costat.

0: L'èxit de la setmana, Another 54 Ultra, ritme de Talk to You a través de l'antena de la Ràdio Musical de Catalunya per obrir l'última hora d'èxits que compartim plegats.
1: A Flashback, només èxits a Eudald Puig.
0: Al punt de les 7 de la tarda, com cada dissabte, s'hi posa l'Andreu Joanola amb una nova edició del Tardeo. Mentrestant, ja ho sabeu, èxits a punta pala que no descansen. Ritme d'Olivia Rodrigo, sota Drop Dead. Benvinguts i bona tarda.

0: Descarregant energia, a punt de pal, els Doctor Prats, des de Terrassa, i posant la banda sonora de l'última edició del Tour de França, que va donar el tret de sortir de Barcelona. I energia, en tot cas, el que li demanem és al Barça. Perquè aquesta temporada, de moment, el Barça el que fa és comptar els partits de la Lliga per victòries, perquè 12 dels 12 punts possibles, i ja és l'únic equip de primera que ha guanyat tots els enfrontaments que ha disputat. I és per això que demà, diumenge, l'equip de Flick torna a València per enfrontar-se al Llevant. Demà, diumenge, a 4:45 de la tarda, Llevant-Barça en directe a través de l'antena de Flashback, com no podia ser d'una altra manera. Viu el partit amb en Jordi Plans i, evidentment, tot l'equip del Bada Barça amb el patrocini de la xarxa Port de Catalunya i Estrella Damm.
1: Andorra
2: 96.0. Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
3: Durant aquest estiu, Palarinsal Gran Valira Resorts ofereix un munt d'activitats, sobretot amb la nova zona d'activitats Adventure Fun Zone, dissenyada perquè els infants, joves i adults trobeu activitats adaptades als vostres interessos i nivells. Aquest nou entorn combina aventura i natura per oferir una experiència completa en plena muntanya. Disposeu del parc de cordes, de tirolina, d'inflables i llits elàstics i també del tubing com a activitats divertides i per gaudir a l'aire lliure. En trobareu més detalls i podeu fer-ne la reserva a palarinsal.com.
2: Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
1: Flashback Andorra. Només èxits.
4: Torna al Fes Xic, el festival familiar d'Andorra.
5: De l'11 al 13 de setembre, 3 dies per gaudir en família amb música, teatre, circ, tallers, jocs i moltes sorpreses.
4: No et perdis 15 són 15, Xiulant, el nou espectacle del Xiula i el Poni Menut.
5: Fes Xic, del 11 al 13 de setembre, Andorra la Vella. Tota la programació, andorralavella.ad.
6: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
7: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
6: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
7: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
1: La ràdio musical d'Andorra.
2: 96.0.

So de Jamaican, Bam Bam, ho signen Hugel i Soltó. A punt per recuperar la canadenca Tig McRae amb el so de Greedy abans. Ens anem cap a Lleida, perquè Kelly Isaí ha tornat a l'antena de Flashback de bona manera amb aquesta, que ens agrada moltíssim, es diu He perdut el nord.

A vegades les cançons que fan referència a un lloc en concret poden acabar una mica com el Rosari de l'Aurora perquè poden fer un efecte crida de portar gent cap allà. Esperem que no passi el mateix amb La Graciosa, aquesta illa de Lanzarote, a les Canàries, que ve d'Elvis Crespo, tots dos plegats a través de l'antena de Flashback. En aquesta tarda de dissabte 12 de setembre del 26. Camí cap a dos quarts, ara, amb Bruno Mars. El coneixem de sobres. Ai, ja és mai.

Són dos habituals a l'antena de Flashback. Per una banda, Shakira, per l'altra, Bele. Tots dos plegats fan aquest ritme. És el so d'Algo Tu. Serà moment per tornar cap a casa nostra, ara per escoltar Sopa de Cabra, que s'acompanyen de Jordi Roca per fer aquesta, que és el Far del Sud, la versió del 2026.

Ana Mena, Lola Índigo, durant tots aquests dies i per segona setmana consecutiva, el número 1 de la llista de Flashback, la cançó que em sembla encapçada al rànquing, és el ritme de Petitó a través de Flashback. Les deixem enrere per escoltar els compassos de la banda Neon i Búhos, tots dos, al ventilador.

0: Una nova manera d'entendre o veure les coses, per molt que alguns a vegades la vulguin imposar. Bibi Rexha, New Religion, a través de Flashback.
1: A Flashback, només exitjant Eudal Puig.
0: Ara al punt de les 7 arrenca el tardeo de Flashback. Això vol dir que un servidor toca el 2. Ens escoltem demà, a partir de les 2 del migdia. Acabeu de passar un molt bon dissabte. També de tardeo, família. Passeu. Hey.

0: Flashback. Dues hores de ritme, festa i convidats de luxe. El Tardeo de Flashback, presentat per Andreu Joanola.
1: Les 7 de la tarda en punt comencen les dues millors hores del cap de setmana! Jo ja marxaria, ja... Ja està fet. Va, tornem a estar aquí per fer una mica d'escalfament i entrar a la nit de dissabte amb molt bon ritme i sense sorpreses. Avui estic molt content perquè he vingut a l'Estartit, un lloc que se'n parla poc. Jo crec que està infravalorat, les Illes Medes a prop, bons restaurants, platges amplíssimes on ningú se't posa a prop de la tovallola i, el més important, bastantes guinguetes per demanar-te un martini a qualsevol hora del dia. Avui hem vingut fins a un càmping. Aquest any he descobert, mai és tard, que els càmpings són de les millors coses que tenim a Catalunya. Concretament, avui estem al Natur Village Castell de Montgrí. Un aplaudiment, sisplau, pel Natur Village Castell de Montgrí. Un dels millors càmpings de Catalunya. Avui som aquí, demà hi ha Tardeo, també a Vic, amb el Lluc Crusellas i la Núria Domènech, i dissabte que ve estarem a Girona amb Jordi Basté. Ja sabeu que aquestes dues hores, aquí sí que l'aplaudiment ha de ser molt gran, perquè veig que tothom en té, són regades per Martini. Un aplaudiment per Martini, sisplau. Tothom té el seu Martini. Sortirà sushi de l'Ametller Origen, llonganissa de Casa Cendra, i si aquestes ulleres de sol em queden tan bé, és perquè són d'ètnia Barcelona. Fot-li música, Marc. Tornem de seguida. Fins ara!
0: Escoltes el Tardeo de Flashback des de Natura Village Castell Montgrí. La millor festa fins a les 9 del vespre, amb el sabor de Martini i Andreu Joanola.

Costa Brava, la tarda no s'acaba. Es converteix en tardeo. Martini, Andreu Joanola i dues hores de música en directe des del Natura Village Castell Montgrí.

0: Escoltes el Tardeo de Flashback des de Natura Village Castell Montgrí. La millor festa fins a les 9 del vespre, amb el sabor de Martini i Andreu Joanol al capdavant.
1: Andorra
0: 96.0.
2: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
3: www.diamundialdelturisme.d. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
2: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
3: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.d.
4: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
5: Quan sona el despertador, em ve al cap tot o que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
1: La ràdio musical d'Andorra.
0: 96.0.
1: Flashback Andorra.

0: Escoltes Flashback Andorra, al 96.7.
1: A la Costa Brava, la tarda no s'acaba. Es converteix en tardeo. Martini, Andreu Joanola i dues hores de música en directe des del Natura Village Castell Montgrí.
2: Un quart menys un minut de 8 del vespre, seguim aquí al tardeo de Flashback. Cuidado, que ara estic amb Gonçal Parra. Persona molt important, Gonçal. Què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda, Andreu. Encantat de conèixer.
2: No, encantat jo, per favor. Sempre m'agrada anar als llocs i preguntar qui ets, o sigui, qui entrevisto. Perquè tens un càrrec llarg, he vist?
3: Sí, sí, la veritat que sí. Soc el responsable de Relacions Públiques i Qualitat, del càmping i del grup Mascort, perquè tenim un grup empresarial que, a part d'altres negocis, també engloba el que seria la marca Natura Village, perquè tenim dos càmpings dins de Natura Village.
2: Quins són? Castell Montgrí?
3: El càmping Castell Montgrí, que estem ara, i també el càmping Castelló Mar, que està a Castelló d'Empúries.
2: Hòstia, aquest podríem anar l'any que ve, també.
3: Aquest càmping de Castelló d'Empúries, el Castelló Mar, és un càmping dedicat i amb molta professionalitat per gossos.
2: Per gossos?
3: Sí.
2: Exclusivament per gossos?
3: Sí,
2: els gossos van acompanyats de les humans.
3: Exacte.
2: En aquest cas, no? Molt bé. Escolta'm una cosa. Aviam, jo he entrat aquí i he dit, això és molt gran, això és un poble, això és una ciutat, pràcticament. Fes-me una ruta una miqueta aquí, el que és el Natura Village Castell Montgrí.
3: Doncs aquí al Castell Montgrí, des de que arribes, et trobes quan arribes a Torroella de Montgrí, Costa Brava, trobes el Castell de Montgrí.
2: Sí.
3: Una vegada entres, et trobes tot un bosc, que seria el Parc Natural del Montgrí.
2: Sí.
3: Llavors, justament, a sota del Parc Natural del Montgrí estem nosaltres. No es veu des de fora, però quan entres aquí dintre, això és un poble.
2: És que això està integrat.
3: Clar, sí, està integrat dintre del parc.
2: Clar, llavors, ja, o sigui, quantes piscines teniu?
3: Tenim tres.
2: Tres piscines. Sí, però piscines, piscines.
3: Piscines, piscines.
2: No piscinetes.
3: No, piscines amb condicions. Tenim oasis, panorama, que dona una visió brutal sobre tot el territori.
2: Quins noms
3: més
2: guapos, eh? Oasis, panorama
3: i
2: la bassa. I què més hi ha? Aquí es pot venir amb autocaravana, he vist, furgoneta.
3: Tenim parcel·les, autocaravanes, furgonetes, després el que tenim són mobile homes, xalets de luxe, després tenim... Sí, xalets de luxe.
2: El càmping hi ha xalets?
3: Xalets de luxe.
2: Però què és xalet de luxe?
3: Xalet de luxe és un allotjament en el que tens habitacions, nevera importantíssima...
2: Si jo puc venir un càmping a un xalet de luxe.
3: Sí, un terra de parquet, tot com si fos un apartament...
2: Aire condicionat?
3: Sí, amb molt de luxe. No, aquí no deixem l'aire condicionat per res, és molt important.
2: És molt important fer una calor
3: aquí.
2: I com ha anat aquest any?
3: Doncs la veritat que les expectatives ja eren bones i s'han complert, eh? O sigui, ens hem posat amb el que esperàvem. Juliol i agost hem estat en una mitjana de 4.000 persones per dia.
2: Què?
3: Sí.
2: O sigui, aquí dins,
3: sí.
2: 4.000 persones per dia, eh?
3: Exacte. Clar. És com et deia, és un poble.
2: És un poble?
3: Un poble molt familiar, en el que tenim un volum a juliol i agost de clients holandesos, un 80%, després un 15% d'anglesos i francesos, un 5% de catalans i espanyols.
2: Hauríem de pujar-ho, aquest
3: local. Ah, exacte, és el que volem, per això estem.
2: No, hauríem de pujar, Els holandesos hem d'estar menjant.
3: Sí.
2: Aquí està molt guapo, aquest lloc,
3: Està molt xulo, està molt xulo.
2: Escolta'm, alguna anècdota? És que he vist aquí una ermita, i aquí ara on estem fent el tardeo, hi ha una ermita. I he pensat, aquí, com puc fer casament?
3: Sí, és una de les... de les causalístiques més importants que tenim és degut a que tenim clients que quan han sigut petits fa 50 anys s'han conegut aquí, holandesos, anglesos, s'han conegut aquí, s'han fet nòvios, s'han continuat festejant a Holanda, Anglaterra, han passat els anys, s'han tornat a casa seva, han tornat aquí, han continuat festejant i posteriorment fins i tot ens han demanat de casar-se a l'ermita.
2: S'han casat?
3: Sí, es casen a l'ermita. Tenim el mossèn també, que podem trucar-lo, es casa a l'ermita i fins i tot després hi ha gent que torna i tornen totes les famílies juntes amb el pas dels anys i continua tota la família. Fins i tot tenim clients que són del mateix barri, d'Anglaterra o d'Holanda, i es coneixen aquí.
2: No es coneixen al seu barri, sinó que es coneixen...
3: I aquí es fan amics, després queden allà i després tornen a venir aquí...
2: El que no uneix vosaltres no uneix ningú,
3: És familiar.
2: O sigui, pots venir a casar aquí, l'ermita aquesta?
3: Sí.
2: Acollonant.
3: Has demanat cita, Has demanat cita.
2: Sí, no, jo no crec que t'ho demanis ara d'avui per demà. Alguna cosa t'ha quedat per dir, allò que diguis, hòstia, Andreu?
3: No,
2: m'ha quedat alguna cosa per dir. Estàs content de tota la gent que ha vingut?
3: Sí, està molt bé. Encantat que estigueu aquí, que disfruteu del càmping Castell Montgrí.
2: Moltes gràcies. Moltes gràcies.
3: Natura Village us espera.
2: Un aplaudiment pel Gonçal, sisplau. Gonçal, t'agafo el micròfon perquè vaig a parlar amb Marc Frigola. Marc Frigola, avui seràs el nostre punxadiscs.
4: Bona tarda, Andreu, què tal?
2: Ja saps que m'agrada dir punxadiscs.
4: Punxadiscos, PD, no?
2: PD. Com estàs? Estàs una mica... Ahir vas tenir un casament?
4: Ahir vaig tenir un casament.
2: Pas amb ulleres de sol?
4: Sí.
2: Ah, no és que sigui, no? Saps? Vull dir,
4: la de sol, la cara sigui. Avui és de circumstàncies.
2: Demanes perdó per aquesta cara, eh?
4: Demano, sí, disculpes sí. A tota la gent que ha vingut. Sí. No estan acostumats a veure tan malament.
2: Normalment és més guapo, eh? Vull dir, sí. Us demano perdó jo també perquè no...
4: Gràcies per demanar perdó per mi, eh? Sí, Marc! M'has vist molt cardat,
2: T'he vist cardat. Sí, què posaràs avui? Què posaràs? Què?
4: Doncs avui ja ho saps, una mica de house, però house d'aquest que la gent pugui cantar, versions que sonen a flashback, que acaba de sonar Dai Dai.
2: Vale.
4: Ficarem Quevedo, també t'agrada molt Rels B.
2: Molt Rels B, a mi m'agrada molt
4: Rels B.
2: Vale, que la gent balli, que la
4: jo
2: gent
4: que sé,
2: bé.
4: Si algú té alguna petició, doncs potser podem mirar-ho.
2: Vale.
4: No prometo res, eh?
2: No promet res, però...
4: Avui el cap valent.
2: Avui el cap valent sí. I la cara és la que és. Escolta'm... No, ja paro, Marc.
4: Pots
2: ja
4: seguir,
2: pots tu. Escolta'm una cosa. Clar, tu, a banda de fer de DJ,
4: sí.
2: Imagina saber
4: sí.
2: Que tens un programa, tu, a Flashback.
4: Sí, a Flashback.
2: És el backstage.
4: El backstage de Flashback,
2: quants sí. Quants anys fa que el fas, ja?
4: Doncs és la quarta temporada que l'estic fent.
2: I aquest any, alguna novetat?
4: Sí. Quina? Home, sí, aviam, tenim seccions noves. És xulo, sí.
2: Sí?
4: Repassem, jo que sé, el patrimoni dels artistes, per exemple.
2: Hòstia.
4: Això és xulo, eh?
2: Ja n'heu repassat algun?
4: Sí.
2: Quin?
4: The Weeknd. I la setmana passada vam fer Gracie Abrams, que jo no ho sabia, i resulta que és una mica Nepo Baby.
2: Ah.
4: El seu pare JJ Abrams, i escolta'm, té pasta la tia.
2: Té pasta. I
4: això ens agrada.
2: Ho fas amb l'Andrea?
4: L'Andrea Romera, sí.
2: De quina hora, digueu ja? Perquè fas...
4: De 8 a 11 de la nit. Si ens escolteu, envieu notes de veu, que escolta'm, ens ho passem molt bé.
2: Encara envia la gent notes de veu a la ràdio?
4: Que sí.
2: Hòstia, que guapo!
4: I a més, sense regalar res moltes vegades, Andreu. Sense... Gratis.
2: Jo dono martini perquè vingui la gent, ja. Perquè és que si no, no em vindria a veure.
4: Tu els compres, sí. Jo no. Jo, de manera gratuïta, la gent, si de manera altruista, ens ho fa.
2: Notes de veu,
4: sí,
2: eh?
4: Sí, sí. I, bueno, sí que hi ha dies que sortegem samarretes, eh? No, vale. No penseu que no.
2: Aquell dia és quan l'enviaré jo.
4: Aquell dia,
2: escolta,
4: vale.
2: Li fots música, et sembla?
4: Vinga, som-hi, va.
1: Si els dijous són de paella, els dissabtes són del tardeo de Flashback i Martini. Avui des del Natura Village Castell Montgrí i presentat per Andreu Joanola.

0: 3 minuts per 7:45 del vespre. Seguim aquí al Tardeo de Flashback. Estic amb Alberto Gadel. Alberto, com estàs?
1: Bona tarda, molt bé, i tu?
0: Gràcies per venir, eh?
1: Home, a vosaltres per convidar-me.
0: Sí, sí, estat... Te'n segueixes, el Tardeo de Flashback?
1: Vaig veure què feu.
0: No, a Instagram.
1: A Instagram crec que no. Vale? Segueixo?
0: Sisplau, arroba el Tardeo de Flashback, ens segueixes.
1: Perdoneu.
0: No, ja tenim... Vale? Llavors, com que pots fer moltes coses a la vegada, perquè conegueu una mica l'Alberto, jo l'Alberto només m'ha enviat un WhatsApp a la seva vida. D'acord? Va ser el 27 de març d'aquest any, del 2026, a les 6:03 de la matinada. 6:03 de la matinada. Mai... O sigui, jo no el tinc ni guardat, eh? I diu, amore, amore, soc l'Alberto Gadel, feu after.
1: A veure, les 6:03 de la matinada és l'hora cachonda de tota la vida.
0: Ah, sí?
1: Llavors, jo en aquell moment, quan surt d'una festa, hi ha dos moods.
0: Sí.
1: O vas amb ganes de...

0: de passar-t'ho molt bé,
1: sí.
0: O vas amb ganes de passar-t'ho encara més bé i per tant busques Andreu Joanola per veure si hi ha un after a prop. Llavors, jo estava desesperat per una sisena copa.
1: Clar, que s'allargués una mica la cosa.
0: Efectivament.
1: Eren els premis Enderroc, això s'ha de dir. Mm-hmm. Estàvem a Girona.
0: No em va respondre.
1: No et vaig respondre, no et vaig respondre.
0: Tu ho sabràs.
1: Alberto, no passa res. Avui estàs aquí, no ets rancorós.
0: Bueno.
1: No, ah, sí, rancorós?
0: Una mica, però em faig una mica la dura i llavors...
1: T'agrada anar d'afters? T'agrada anar d'afters?
0: No m'agrada, eh? Soc de la primera opció, jo, normalment.
1: Sí, tranquil, a les 6 cap a casa, però aquell dia estaves animat.
0: No, però cap a casa acompanyat. Llavors, si no puc anar cap a casa acompanyat, me'n vaig. Si Mahoma no va a la muntanya, doncs
1: a
0: això.
1: A muntanya de Mahoma, molt bé. Escolta'm una cosa, creador de contingut, copresentador del Love.
0: Uh-huh.
1: Alguna cosa més? Em deixo alguna cosa, que diguis, mira, Andreu.
0: I perfecte, de manual.
1: I perfecte, de manual. Ets de Santa Cristina d'Aro.
0: Sí.
1: Que jo em pensava que no existia ningú de Santa Cristina d'Aro. Vull dir, que la gent hi anava a viure, a Santa Cristina d'Aro.
0: Sol passar, t'he de dir.
1: No, no sabia que hi havia nens que han crescut. Com és créixer a Santa Cristina d'Aro?
0: Tu m'has vist?
1: Sí, no, clar. No sé si tothom que surt de Santa Cristina d'Aro és així.
0: Més ho veig.
1: Sí.
0: T'ho juro. Busques afters a les 6 del matí, t'ho passes molt bé.
1: Quines tres escoles feies, Alberto Gader?
0: Fumar.
1: De 5 a 7 fumava.
0: I de 7 a 8, botellón.
1: Botellón, molt bé. Escolta'm una cosa, m'han dit... Jo conec molta gent del teu entorn.
0: Sí.
1: M'han dit que la teva àvia té cabres.
0: Sí, la meva àvia té cabretes. Té gallines.
1: Té cabretes, gallines.
0: Mm.
1: I que tu el que vols és dedicar-te al camp. T'agradaria tenir, no?
0: O sigui, més aviat, jo sempre he tingut una mente de tiburón.
1: Mente de tiburón.
0: Llavors, des de petit sempre he intentat explotar el món agrícola de casa de la meva àvia. Ella ho feia per oci, però jo agafava aglans i fulles d'alzina surera o el que fos, sí. Ho fotia en una bossa i em cardava a la carretera a intentar vendre menjar de cabretes a la gent de l'urbanització.
1: Clar.
0: Llavors, no va funcionar perquè
1: aquí estic. Clar.
0: Perquè si no, ara seria multimilionària.
1: No, clar, i l'àvia t'estima i no et va fer fora de casa, no, suposo?
0: Literal.
1: Vale, però clar, ara tu estàs a Barcelona.
0: Sí.
1: Tu vius a Barcelona.
0: Uh-huh.
1: Està molt lluny de dedicar-te al camp, viure a Barcelona.
0: Però perquè hi ha aquesta mente de tiburon, jo aprofito el moment.
1: Sí.
0: Llavors, ara el meu objectiu és estalviar i en algun moment muntar la meva...
1: Una granja voldries fer?
0: Sí, més o menys.
1: Què vols fer, Alberto, perquè ho tingui clar jo?
0: És que el meu somni és ser pollera.
1: Com?
0: Ser pollera.
1: Ah, sí.
0: La que ven pollos.
1: Sí, ja, sé el que és una pollera. No vindràs aquí a dir-me a on vols ficar la polleria.
0: A Santa Cristina d'Aro.
1: A Santa Cristina d'Aro, una bona polleria, no?
0: Una bona polleria. I dir, entre huevos i polles, el sueño de mi vida.
1: Molt bé.
0: Llavors, això seria mirar a TikTok i vindria tothom a comprar-me.
1: Clar que sí. Jo potser enviaria la meva mare. La meva mare s'ho passaria bé aquí. Per
0: 100% la teva i la de tothom.
1: La meva i la de tothom. Va, escolta, fas vídeos, però vas començar molt jove. Tu ara tens 22.
0: Sí.
1: Tu ara tens 22 anys, però vas començar a quina edat? Il·legal, segurament, devia ser.
0: Sí, als 16.
1: 16 anys, tu vas dir?
0: Però la il·legalitat als 16 anys a la Costa Brava és relativa.
1: Clar.
0: Tu ets major als 13, ja.
1: Ja condueixes, no?
0: Als 8.
1: Als 8 condueixes? Sí. Vale, llavors... tu, el teu primer vídeo, recordes quin va ser? De dir, vaig a gravar-me i a publicar-lo perquè em miri la gent. Recordes el primer?
0: El primer va ser un que explicava...
1: Que es pugui explicar, Alberto, sisplau.
0: Era un vídeo on agafava un àudio de les espies de veritat i el feia de lip-sync, saps? Era com lo típic de...
1: Sí.
0: Hala, nois guapos.
1: No, soc tan gran, eh?
0: Vale.
1: Ja, jo, i això ho explica a la gent que no ho ha entès, potser, però jo ja he entès que espies de veritat.
0: Doncs és fer veure que xerres el que diu pues, la Clover, i la Clover diu, m'encanten els nois guapos, i vaig pensar, tia, sóc tu, literal.
1: Clar.
0: Però sense anar amb una malla de rosa.
1: Hi ha gent que no li agraden els nois guapos.
0: Clar, hi ha gent que no li agraden els nois guapos.
1: A tothom li agraden els nois guapos.
0: Sí?
1: No?
0: Jo no li agrado a tothom.
1: Bueno, Alberto, molt bé. Molt bé. Recordes el primer que va triomfar o no?
0: Sí.
1: El primer vídeo.
0: El segon.
1: Què vas fer?
0: Re, explicar la meva vida. Rotllo, aquell dia me van confinar a l'institut i...
1: De Santa Cristina d'Aro?
0: De Sant Feliu de Guíxols.
1: La Santa Cristina d'Aro no...
0: Ja cole.
1: Llavors ja aneu a Sant Feliu de Guíxols.
0: Però perquè és això, que clar, com que als 12 ja ets major d'edat, diuen, aquesta ja està riada, que se'n vagi a espavilar la vida, no cal l'Institut de Santa Cristina.
1: Clar.
0: Els meus pares m'ho van dir, toca.
1: Als 12 de Santa Cristina ja ets adult.
0: Sí.
1: Clar. Llavors, estaves confinat a l'institut. Per què estaves confinat?
0: Pel Covid.
1: Ah, era Covid, perdó.
0: Sí.
1: Ja era Covid.
0: I el de darrere meu va donar positiu, i era aquella època que de cop i volta, si algú del teu grup bombolla feia un positiu, doncs tu t'anaves cap a casa. Que, tant de bon cara, però no passa.
1: Tu buscaves els positius, no?
0: Sempre.
1: Per quedar-te a casa, eh?
0: Sí, sempre.
1: I què vas fer? O sigui, això perquè la gent pugui entendre què és tenir èxit en un vídeo.
0: O sigui, de visites?
1: Sí.
0: Doncs mira, vaig arribar als 10.000 seguidors en una setmana.
1: Molt bé.
0: A TikTok està prou bé en aquell moment.
1: Sí.
0: I en una tarda va arribar a les 100.000 reproduccions aquell vídeo, bueno, que era jo assegut al meu escriptori dient «Ties, estic confinat, gràcies
1: ja,
0: a Déu».
1: Ja està.
0: I poc més, explicava. I com m'havien cardat un pal pel nas.
1: Bueno, el pal, vols dir el... Ja. Sempre aquest petit humor, tu.
0: Claro.
1: M'agrada. I m'agrada molt parlar de fracassos. Sóc un aficionat als fracassos.
0: Em sembla ideal.
1: Quin és el vídeo, el pitjor vídeo que has fet?
0: El pitjor vídeo
1: que tu que puguis reconèixer, de dir, vaya merda de vídeo...
0: Tots.
1: No, però allò que dius... Aquest segon sí que és veritat que és una puta merda.
0: O sigui, realment, en substància, tots, si ens posem així, però...
1: Però un que et faci fins i tot vergonya d'haver fet allò, de dir...
0: Un on explico amb tota la gent que m'he liat durant el 2025, perquè sí que és veritat que va funcionar molt,
1: clar,
0: però alhora ara m'ha deixat una petjada digital,
1: clar,
0: pels meus nòvios que me diuen, això és real.
1: Clar, però el 2025, amb quanta gent et vas liar?
0: No me'n recordo. Ho podeu mirar a TikTok.
1: Però més de 10?
0: Sí.
1: Més de 15?
0: Sí.
1: Més de 20?
0: Sí.
1: Alberto? Quina màquina, tu.
0: A Santa Cristina d'Aro, t'espaviles, t'espaviles.
1: Santa Cristina d'Aro sembla que... Bueno, escolta'm, no vull seguir. Estàs presentant a ICAT al Loft, de dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda.
0: Toma ja.
1: Toma ja, que m'he informat.
0: Molt bé.
1: Què et sembla?
0: Amb la gala Castelltort.
1: Amb la gala, sí, home, sí, sí. Per la gent que... Ara, clar, aquesta gent ara, que hi ha molta gent que no et coneixia, està flipant, els hi has agradat a tots.
0: Gràcies.
1: Llavors, ara, perquè escoltin el Loft d'ICAT, de què va aquest programa?
0: Doncs t'ho imagina't a dues hores de la meva amiga i jo parlant. Doncs,
1: de què parleu, però?
0: Uf, de tot. Del que estem parlant ara mateix, de superestrelles... També fem coses interessants. De cop i volta expliquem una mica la vida de Van Gogh o algun artista random que trobem que fa exposicions divertides. Parlem d'absolutament tot el que hi ha en el planeta Terra que sigui traduïble a termes pop.
1: Valoració honesta d'aquest programa?
0: Un 10.
1: Tu l'escoltaries?
0: Jo l'escoltaria.
1: Sí?
0: De fet, l'escoltava abans de presentar-lo.
1: Vale. I l'has millorat, creus?
0: A veure, jo crec que tot evoluciona en positiu. Llavors, s'ha tirat endavant.
1: Sé que ets gran aficionat als ocells, que és una cosa que no ho diria ningú. Dius, hòstia, aquest tio... Ets aficionat als ocells?
0: Sí.
1: Vull dir que tu veus un ocell i saps quin és.
0: A veure, no sempre perquè és amateur, però sí que és veritat que m'agrada. I jo què sé, distingir entre un colom, una tórtola...
1: Home, no, aviam, entre un colom i una gavina, Alberto, jo que no m'agrada anar als ocells, també ho sé fer. Però a mi m'han dit que t'agraden bastant els ocells.
0: Jo, per exemple, quan tinc un nòvio, normalment el comparo, o sigui, li trobo l'ocell que és equivalent.
1: Jo, per exemple, quin ocell seria?
0: Tu...
1: Sense ser el teu nòvio, eh?
0: Sense ser el meu nòvio.
1: O sigui, quin ocell podria ser jo?
0: Mira, hi ha un ocell que sempre penso que és bastant disfrutant, que es diu Oriol.
1: Com es diu?
0: Oriol.
1: Oriol es diu,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, i és groc.
1: Vale.
0: I, de fet, ara, a l'agost, bueno, marxa, però a l'agost sempre el trobes a una figuera. I sempre a casa meva s'ha dit que... Diuen l'expressió, vas com un oriol de bosc, que vol dir que vas catxondo com una mona.
1: Sí?
0: Llavors, tu
1: jo vaig així?
0: Jo, a mi em dones aquesta vibra. Però jo també, no passa res.
1: No, ara vaig com un oriol, jo.
0: Toma
1: llavors,
0: ja.
1: Tu saps quin so fa l'oriol?
0: Pita.
1: Però tu el sabries?
0: No el sabria imitar.
1: No saps imitar cap...
0: És que no sé xiular. Jo només sé fer...
1: No, hòstia, no està mal, ja em tornei. Hòstia!
0: Però no sé fer el... normal de la gent.
1: Ja.
0: Si m'encantaria, perdó, m'encantaria cardar-me els dits a la boca i saber xiular. Això és una cosa que porto intentant molt de temps, però semblo un pet.
1: Pues jo ho faig bastant bé, però ara aquí no ho faré.
0: Vale.
1: Després t'ensenyo. A darrere el cotxe t'ensenyo.
0: Després m'ensenyes el pit, m'ha semblat bé.
1: Perfecte, Alberto.
0: Darrere el cotxe, és que m'has posat a huevo, tio.
1: No, perquè a mi m'agrada fer una miqueta. Llavors, és que tinc tantes coses per dir-te. Si tu segueixes el teu Instagram, si la gent segueix el seu Instagram, sembla que tinguis moltes cites.
0: Sí, és veritat.
1: És veritat?
0: Claro.
1: T'agraden molt les cites.
0: M'encanta.
1: Però nòvio, parella, no has tingut mai?
0: De moment, no.
1: I què passa a les cites? És culpa teva. Quan una cosa
0: es
1: repeteix moltes vegades i et passa a tu, no és mala sort, ets tuya.
0: Clar.
1: Llavors, què passa a les cites, Alberto?
0: Doncs que ens morregem. I ja està, no passa res més.
1: Ets morrejador?
0: Home.
1: T'agrada el morreig?
0: Sí, home, jo si vaig a una cita i no em morrejo, per mi és un fracàs.
1: O sigui, una cita perquè funcioni... Però un moment, al restaurant us morregeu ja?
0: O abans, o després,
1: durant...
0: Allò que dius, ni dos petons, va, anem a provar-ho, a veure com funciona.
1: Va bé. Perquè les cites d'on les treus?
0: Doncs de diferents puestos, de l'Instagram, d'amigues d'amigues, de les apps del Diable...
1: Ah, molt bé. I abans de començar la cita, un morreig?
0: Sí,
1: per després. Comprovar com va. I...
0: Tipo, tu fas dos petons i depèn de la distància que hi hagi entre els llavis, doncs tu ja saps cap a on va la cosa. Llavors dius quatre paraules i t'hi llences.
1: I t'hi llences.
0: Bueno, jo no em llenço normalment, perquè...
1: Ah, et fas la dura, eh?
0: Home, jo aquí, em veus, m'agrada garantir un èxit, llavors cada cop i volta falli i me fa una mica de por.
1: Recordes la pitjor cita que has tingut mai? De dir, vaja, en verda cita, entenc que no hi va haver morreig, però que dius, vaja cita més desastrosa. De dir, buf...
0: Mira, no, te puc explicar la millor.
1: Bueno, si vols, fes tu el programa.
0: És que de dolentes no n'hi ha hagut.
1: Vale, amb la millor, però que es pugui explicar que jo estic veient nens que encara van a coll de la seva mare.
0: Perfecte.
1: Vale, Alberto, endavant.
0: Doncs mira, va haver-hi un dia que vaig anar a un bar, d'acord? I estava amb una amiga xerrant de la vida, tal. I llavors vaig entrar a pixar i vaig veure que el cambrer em feia certa gràcia.
1: El cambrer.
0: I li vaig començar a preguntar quatre tonteries, li vaig començar a demanar les birres a ell, no sé què, i llavors vaig dir, a veure, tia, tu també has de ser una mica pícara i llesta.
1: Clar.
0: Has de fer tu com un petit... Saps els coloms que li ballen a la coloma?
1: Perquè, sí.
0: Doncs
1: sí.
0: Així em vaig sentir. Va vaig treure pit, vaig obrir les ales i li vaig dir, escolta, i després a quina hora tanqueu? Què fas tu? I m'ha dit, bueno, me quedaré recollint. Va fa, si et vols ajudar... I jo li vaig dir, vale, m'assembla bé.
1: Vale.
0: I vaig acabar amb la meva amiga, li vaig explicar, li vaig dir, tia, pírata.
1: Pírata, que molestes.
0: Perquè molestes.
1: Molestes ara mateix, perquè el colom ha tret pit i ha obert ales.
0: Literal.
1: Vale.
0: I res, vam acabar amb el bar tancat i...
1: I entre caixes.
0: I nosaltres, sí.
1: Vas recollir, però vas ajudar o vas molestar? O sigui, no...
0: No, clar que no.
1: No, però ja, però una mica.
0: Jo vaig entrar a la barra, em vaig servir una birra, sí. Em vaig seure a la barra, així mirant mentre ell recollia i anàvem xerrant de la vida.
1: Vale.
0: I amb això de que anava bevent, jo anava...
1: I et vas llençar aquí, tu, eh?
0: No, gent.
1: Et va llençar ell?
0: Clar, home.
1: Hòstia, Alberto, ets un professional.
0: Sí, però ara estic bastant rovellat, eh?
1: Sí?
0: Sí.
1: Fem una crida des de Flashback?
0: Si voleu, tireu-me el DM.
1: Tireu-li DM per Instagram. Quin és el teu Instagram?
0: Alberto Gadel.
1: Fàcil, Alberto Gadel. Vull dir, qualsevol cosa, una persona que li agrada morrejar-se a la primera cita abans d'entrar al restaurant.
0: I els ocells.
1: I els ocells són dues coses que, bueno, doncs... Pues... Escolta, ens acaba d'arribar, ara us... ja us està arribant, la llonganissa de Casa Cendra. Prova-la en directe. Perquè m'agrada sentir-te mastegar, vale, amb el micròfon a prop. Aviam com... Aviam com va. Digue'm si t'agrada, eh? I Martini també, és impressionant.
0: Per fer baixar, eh?
1: Per fer baixar, què?
0: A veure, està tremenda, eh?
1: Està tremenda, eh? És com un morreig, aquesta llonganissa, eh?
0: Però més o menys la mateixa vibra.
1: I ara Martini per fer baixar la llonganissa a Casa Cendra.
0: Voy. La meva boca no és tan grossa, eh?
1: Vale, Alberto, t'ha quedat alguna cosa? És que se'ns ha tirat el temps a sobre.
0: Només el temps.
1: Vale, va, Alberto, sisplau. T'ha quedat alguna cosa per dir? Alguna cosa que vulguis promocionar? Imagina't que ara de cop vols promocionar alguna cosa.
0: Doncs clar, el meu petit programa també, no? Una mica de 3 a 5 iCat, podeu sentir-me de dilluns a divendres. No cal que l'escolteu cada dia, però de tant en tant, si aneu amb cotxe i voleu sentir-ho, recuperar-ho a Spotify, podeu fer-ho.
1: Ah, Spotify també esteu, eh?
0: I a 3cat.
1: Molt bé, escolteu el Tardeo i després escolteu, si us queda temps, el Love de Alberto Gadel i la gala.
0: Previ al Tardeo.
1: Previ al Tardeo.
0: Clar.
1: Molt bé. Ets de Tardeos, tu?
0: Doncs mira, després d'aquí me'n vaig en un altre. Vaig de Tardeo en Tardeo i tiro perquè me toca.
1: Clar que sí. Escolteu-me, un aplaudiment per l'Alberto. Alberto, aquí t'emportes fans, però absoluts, has estat brillant, eh?
0: Sí, m'agrada.
1: Et faig entrega, t'ha agradat aquesta llonganissa, eh?
0: M'ha encantat.
1: Et faig entrega de la llonganissa sencera.
0: Sencera?
1: Sencera!
0: Toma ja! De cas...
1: Digue'm què pesa, què creus que pesa? És que estic fent allà amb qui la clava... No sé què pesa jo, eh?
0: Pesa...
1: Vull dir, tu en saps de pesos, allà, aixeca-ho. Allà.
0: Com un parell d'Oriols pesa.
1: Com un parell d'Oriols. Pesa com un parell d'Oriols, te la quedes, eh? Vull dir, no, ara no me l'has de tornar, vull dir, és una cosa que te la regalo.
0: No, me l'endú.
1: Amb tota honestedat, eh?
0: 100%.
1: Perfecte. Marc, li fotem més música? Doncs vinga, va, música, tornem de seguida.
2: Si vols passar-t'ho bé, l'Andreu Joanola t'ho posa fàcil. De 7 a 9 del vespre, un martini i una sessió del Tardeo de Flashback des del Natura Village Castell Montgrí.

El Tardeo de Flashback és com un martini. Elegant, fresc, impossible de dir-li que no. Seguim en directe des del Natura Village Castell Montgrí.

0: 10 minuts del vespre, seguim aquí al Natur Village Castell Montgrí, ara amb la Neus Bermejo. Què tal, Neus?
1: Molt bé, bona tarda.
0: Escolta'm, abans de començar amb tu, ha passat una cosa mentre estava sonant la música, i és que l'Alberto Gabel ja ha rebut el primer missatge de tenir una cita amb ell. La gent aquí va molt ràpida, eh? Vull dir, Alberto, és així, vull dir, és que m'ha ensenyat una
1: persona...
0: Podem
1: saber el que passava el missatge?
0: No, ficava. Estic escoltant Flashback, vols tenir una cita amb mi? Això era el missatge. La gent va molt de pressa.
1: Bueno, quan em quedi soltera ja vindré a dir-t'ho, així ho sabrà tot.
0: A vegades has de fer el dol sola, reposada, Neus, sense, saps?
1: No em quedaré soltera.
0: Ah, vale.
1: Pensem així, positivament. Vale.
0: Neus, què ens portes
1: avui? Va, a veure, avui porto molts temes. Jo crec que al final hauràs de decidir un dels dos perquè no tindrem temps.
0: Vale.
1: Però comencem parlant per la Maika García.
0: Maika García.
1: Qui és? És una waterpolista.
0: Vale.
1: De molt ressò. Ha anat als Jocs Olímpics 4 cops. Ha guanyat l'or al París 2024. I bé, la setmana passada parlàvem aquí de la proposta
0: de la Federació Espanyola
1: de pagar la congelació d'òvuls a les esportistes seleccionades. Sí.
0: Sí.
1: I ens ho han deixat perfecte per parlar avui d'aquesta notícia.
0: Què ha passat?
1: Perquè ha sortit la Maika García anunciant que el club Natació Sant André Sabadell,
0: sí,
1: no l'ha renovat.
0: Què?
1: Arrel de la seva maternitat fa 11 mesos. Llavors, bueno, aquí hi ha...
0: La Maika García fa 11 mesos va ser mare,
1: sí,
0: va donar a llum,
1: sí,
0: i el seu club el que ha decidit és no renovar-la, tot i ser, exacte, una de les millors jugadores.
1: Exacte. De fet, bueno, la cronologia és que ella guanya l'or olímpic a París a l'estiu del 2024.
0: Vale.
1: Després d'això li comunica al club que en algun moment de la temporada voldrà ser mare. El club li diu que perfecte, que cap problema, i el gener de 2025 ella comunica que es queda embarassada.
0: Vale.
1: Total, el club, ella òbviament no juga aquella temporada i li allarga la següent, que seria fins a estiu de 2026, que és on estem ara. La jugadora explica que ella donava per fet que el club li donaria un any més, perquè encara no ha jugat des de que ha sigut mare, i ella, el que diu ella, la seva versió, és que s'entera que no forma part del club perquè li arriba una carta de la Seguretat Social,
0: què?,
1: dient que està a l'atur.
0: Sí.
1: O sigui, molt fort.
0: No s'han atrevit ni a dir...
1: No, de fet, ella comenta una situació que és recurrent en els clubs, que quan s'acaba la temporada els clubs fan les seves publicacions d'Instagram dient moltes gràcies, el que fa el Barça, moltes, sí, gràcies, Lewandowski, moltes, sí, gràcies, no sé què. I ella diu que hi havia ja tensió entre el club i que no, vale, hi havia molta comunicació, però que ella anava veient les publicacions que feia el Club Natació Sabadell.
0: Ella s'informava per Instagram?
1: Bueno, que ella no veia que l'acomiadaven, que deia res, i deia, bueno, pues, suposo que compten amb mi. I diu això, que va rebre la carta i que...
0: Estàs a l'atur, li van dir.
1: Sí, sense... de la Seguretat Social. Què passa? Aquesta era l'única versió que teníem fins just avui,
0: sí,
1: i avui el Sabadell ha fet un comunicat.
0: Ah,
1: que desmenteix per complet tot el que diu ella, bàsicament.
0: Hòstia, i ara què?
1: Sí, m'ho he apuntat aquí, a veure.
0: I ara què?
1: Ella, el Sabadell, diu que és completament una decisió esportiva, que no té res a veure, ja, amb la seva maternitat, òbviament.
0: Ja.
1: Segons el club, l'obligació legal, perquè no només és que no sigui moral, sinó que
0: legal,
1: ja és legal,
0: sí,
1: que quan una jugadora es queda embarassada durant una temporada, el club té l'obligació de renovar-la un altre any.
0: Un altre any, vale.
1: Què passa? Que la Maika entén que aquest any encara no ha passat. Aquesta temporada encara no ha passat des del naixement de la seva filla. El club entén que és des de l'embaràs i que ja li va avançar un any més, de 2025 al 2026. Què més diuen? Diuen, no t'ho perdis, que des del club sí que van tenir una reunió presencial amb ella.
0: Rar.
1: I que sí que li van dir que no comptarien amb ella i que fins i tot li van oferir una posició no competitiva dins del club.
0: Rar.
1: Vull dir, mira, no et volem com a waterpolista, però no sé, seràs delegada, no sé què li deurien dir, però vull dir que ells li van donar una sortida a la jugadora i que va ser ella qui va dir que no volia.
0: Aquí,
1: però clar, estem parlant d'una jugadora que vol seguir sent jugadora professional.
0: Aquí algú està mentint i sembla que... A mi no m'agrada posicionar-me, sí que m'agrada posicionar-me.
1: Sí, sí, ens sembla posicionem que... a favor de sembla... la Maika, totalment.
0: Absolutament, no.
1: Sí, perquè a sobre, o sigui, en el mateix comunicat reconeixen la trajectòria de la jugadora i literalment diuen que Maika García és la millor esportista de la història del club, però per temes esportius no la volem a l'equip.
0: Estrany.
1: Una mica raro.
0: Hòstia, seguirem això, eh?
1: Sí, sí, sí, veurem què passarà
0: amb
1: aquest tema.
0: Bueno, una abraçada a la Maica,
1: Dir, per cert, que la carrera de Maica no està acabada ni molt menys, sinó que el Sant Andreu l'ha fitxat.
0: Eva!
1: Sí, sí, sí, Sant Andreu, que és un molt bon club, també, pues i que el seu objectiu és arribar a Los Angeles 2028, o sigui que veurem...
0: I va a tope, eh?
1: Veurem, veurem, sí, sí.
0: Va, màximes. Què més, què més, què més porta?
1: A veure, hem tornat a l'escola, Andreu.
0: Manuel,
1: ha tornat a l'escola? No, tu no.
0: He tornat a l'escola.
1: No, és que clar.
0: Seria raro.
1: L'Andreu, sempre que li parlo de coses d'infants, sí, el veig molt lluny.
0: Però clar, clar,
1: jo parlo molt naturalment de coses.
0: Clar, tu ets mare, tu ets mare.
1: Sí, sí, sí.
0: Quant té la teva criatura?
1: 3 anys.
0: 3 anys.
1: Però vaig 4 ja, perquè és de desembre, fa els 4 anys de desembre.
0: Es nota això, en aquesta edat?
1: Es nota moltíssim,
0: sí?
1: Pobreta, la meva nena. Aquest any molt millor, però l'any passat...
0: Li roben l'entrepà?
1: No, encara no.
0: Encara no?
1: No, encara no. Però l'any passat, pobreta, quan va començar el col·le, i 3, clar, jo la veia molt petita.
0: Clar.
1: Clar, és que ella no havia fet 3 i hi havia nens a punt de fer 4.
0: Clar, és que un any, quan en tens 4,
1: no,
0: és
1: molta diferència.
0: Mitja vida, eh?
1: Sí, sí, sí. Però hi ha gent molt preocupada per això, que em diuen, ai, pobra, saps? Pobre. Com que la victimitzen molt.
0: Hi ha molta gent del desembre que ho ha petat.
1: Jo sóc del desembre i,
0: bueno, i aquí
1: no
0: estàs,
1: sé si ho he petat a mitges.
0: El tardeu de flashback, Neus. Com,
1: bueno,
0: com no ho has d'haver petat?
1: Aquest curs ha estat una mica estrany, l'inici de curs.
0: Sí, setmana estranya, eh?
1: Vam començar en dimarts i va ser vaga educativa. Llavors...
0: La meva pregunta, si la puc fer, eh?
1: A veure, fes.
0: Per què es va començar en dimarts?
1: És que no ho entenc
0: gaire. La setmana comença en dilluns.
1: Sí, però mai comença en dilluns, eh? El curs passat crec que va començar en dijous, em sembla...
0: No agrada començar dilluns.
1: No ho sé,
0: és que començar dilluns és molt mal parit, eh?
1: No sé com funciona. Deu ser... Hi ha d'haver X dies d'escola, no? I, bueno, jo què sé.
0: Vale. Primer dia dimarts.
1: Primer dia vaga.
0: Vaga.
1: Segon dia, almenys al Baix Llobregat, on visc jo, van tancar escoles.
0: Alerta per inundació.
1: Alerta per... Sí.
0: No va caure gaire.
1: En el meu cas, no. Esplugues no va ploure fins a les 6 de la tarda. Però, bueno, a mi em sembla
0: bé.
1: La previsió sempre està bé.
0: Està bé.
1: Dijous. Sí, dijous van a l'escola.
0: Bueno.
1: Primer dia.
0: Vale.
1: I ja divendres, festiu, òbviament.
0: Dijous va... Perdó, el primer dia, ahir 4, els nens i nenes encara ploren o ja estan contents?
1: Mira, doncs jo em pensava que la meva filla ploraria, sincerament, perquè passa l'estiu, ahir 3 li va costar moltíssim, va plorar moltíssim, a mitjans d'octubre encara plorava. I no, gens. Ja tenen els seus amiguets.
0: Va afectar fins i tot, eh?
1: No, jo encantada. No? Sí.
0: Tu la vas deixar, eh? Adéu, mama.
1: O sigui, sí que estava, no estava feliç de la vida, però un cop allà va veure els seus amics i amigues i ja està.
0: Ja està, eh?
1: Sí, va ser molt més fàcil del que em pensava.
0: I quatre. És difícil, i quatre, eh?
1: Vull dir,
0: apreta-la.
1: Saps què és difícil?
0: Què és difícil?
1: El grup de WhatsApp.
0: Hòstia,
1: dels pares.
0: El grup de WhatsApp.
1: Mira, no puc més.
0: Ja no pots més?
1: Ja no puc més.
0: Pues estem,
1: un dia de col·le.
0: Heu fet un dia de col·le?
1: No, però
0: per què? Els
1: pares i mares, és que hi ha gent molt intensa.
0: Hi ha gent que parla cada dia, potser, per alguna
1: cosa? No, cada dia.
0: Vale.
1: Però, per exemple, mira, la mestra de la meva filla, va enviar un correu dient, recordeu que el primer dia d'escola han de portar 2 fotos de carnet.
0: Vale.
1: 3 persones. Sí, primer una persona va dir, perdoneu, de quin tamany han de ser les fotos de carnet?
0: Pues de foto de carnet.
1: Vale. I una altra li va contestar, ostres, no ho sé, no ho especifica.
0: Clar.
1: Sí, tu t'ho pots creure?
0: No, potser hi ha gent que porta un pòster.
1: Clar, no, però vull dir, home, no sé quin tamany és una foto de carnet. I així són totes les converses.
0: Hòstia.
1: Han dit que han de portar una cartolina, però la cartolina ha de ser gruixuda així o gruixuda... Bueno, no sé, cosa, la gent és molt intensa.
0: Tu marxaries d'aquest grup?
1: Jo sí, però el que passa és que es diuen aniversaris i coses i tampoc vull excloure la meva filla.
0: Quanta gent hi ha? O sigui, quantes nens i nenes hi ha a la classe?
1: A la classe són 25 i...
0: Hi ha 50 persones en el grup?
1: Jo diria que tots els infants tenen 2 progenitors, sí.
0: 2 progenitors.
1: Sí.
0: I n'hi ha 50.
1: Jo crec que sí. Sí.
0: Però hi ha algú que no diu mai res?
1: Sí.
0: Hi ha altra gent que vol fer cada dia coses.
1: Exacte. És que sempre parlen 5-6 persones.
0: Ja.
1: Vull dir...
0: Tu no parles.
1: Jo poc, la veritat.
0: Per preguntar a l'amiga
1: de la foto. Pare, et veus pare o què?
0: Ara aquesta pregunta? Hòstia, ara que...
1: De sobte.
0: Em veig pare, home...
1: Jo per què miras de reull?
0: No, miro de reull per si m'estan mirant. D'aquí uns anys sí que m'agradaria ser-ho, fixa't.
1: Bueno, i parlaràs o no als grups de WhatsApp?
0: No, marxaré.
1: Gens.
0: Marxaré del grup.
1: No marxis, que no convidaran el teu fill als aniversaris per culpa teva.
0: Molt millor. Els aniversaris dels infants són horripilants perquè has de parlar amb els pares dels infants.
1: Ells s'ho passen molt bé.
0: Ja, sí, bueno, però ja a casa ja t'ho posem.
1: Bueno, va, a veure.
0: Què més?
1: Parlant d'escola, l'informe PISA, saps què és?
0: Sí.
1: Això que...
0: A Catalunya no ha sigut vàlid perquè van treure un tant
1: per... No em diguis la notícia en un minut.
0: Ah, perdona. Perdona.
1: Són unes proves internacionals, vale, que s'organitzen cada 4 anys per mirar com funcionen els sistemes educatius de cada país.
0: Mala pinta.
1: Vale, es miren competències sobretot. Hi ha tres blocs, matemàtiques, lectura i ciències.
0: Amb quina eres bona, tu?
1: Amb les tres.
0: Ah, sí?
1: Sí. Matemàtiques menys. Jo però lectura, m'encanta la lectura i ciències, sóc una friqui de les ciències.
0: Ets una científica, no?, que et diuen.
1: Bueno, ara et diré no, que no ho he dit. Ho vull dir al meu Instagram, així com a...
0: Aviam, digues.
1: Comunicat. Yeah. Però començo una carrera el dilluns.
0: Comences una carrera?
1: Ara l'endivines, no l'endivinaràs mai.
0: Biotecnologia.
1: No, infermeria.
0: Infermeria?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: A on?
1: Tinc 30 anys, a la UB, al campus clínic, estic molt contenta.
0: Aniràs amb la carpetita?
1: Tinc carpetita i tot evàquia, de la UB.
0: I de què la forraràs, la carpeta?
1: De res. Sense res.
0: Sense res, eh?
1: És que...
0: Clar, però és que... Què? Ja som gens, vull dir que...
1: Sí, sí, sí. Mira, vaig anar a la jornada benvinguda l'altre dia, estava tot ple de nens de 18 anys.
0: Clar.
1: Però zero vergonya, eh?
0: I els dijous has de sortir de festa...
1: Clar, els divendres no tinc classe.
0: No, divendres no hi ha classe?
1: Clar, no.
0: És
1: que és molt fort. Jo, clar, jo vaig veure el calendari i vaig comentar, divendres no hi ha classe, i em van dir, clar, els dijous...
0: Dijous, festa...
1: Vale.
0: Llavors, t'has apuntat a infermeria.
1: Sí, veurem què tal.
0: 4 anys, no?
1: 4 anys.
0: A tope, eh?
1: Sí, sí, m'he apuntat a tot.
0: Va, farem repàs, eh?
1: Veurem.
0: Farem repàs aquí, al Tardeo.
1: Si vinc, jo crec que vinc abans que s'acabi el Tardeo,
0: sí.
1: El dia, l'últim que fem.
0: El 26 a Barcelona.
1: Ja portaré dues setmanetes de carrera.
0: Va, pots.
1: Bueno, de fet, comença el 14 i el 15 me'n vaig a Madrid. 5 dies.
0: A treballar.
1: A treballar.
0: Clar.
1: Ja, bueno, jo ho intentaré.
0: Vale. Si ho fas, mira, la meva mare em va dir, si la carrera que és en 4 anys la fas en 6... A casa estarem contents.
1: El meu objectiu és 4, eh?
0: Volguem dir, a casa sabem que et costen les coses.
1: I amb quant les vas fer?
0: Amb 6. A mi quan em diuen?
1: Vas complir expectatives.
0: A mi si la meva mare em dona 2 anys de marge, jo els agafo...
1: Sí.
0: Però
1: abans no l'acabaries ni de broma.
0: Els abraço com un nen petit a les xutxes, vull dir que no tinc cap problema.
1: Bueno, va, com anem? Que no sé.
0: Sí, tu tira, 3 minuts.
1: Anem bé?
0: Tens 3 minuts.
1: Vale, bueno, això que estaves dient, que Catalunya no han valgut, sí. Tu saps per què no han valgut?
0: Ara aquí, si és pregunta d'examen, no mal.
1: A veure, perquè per fer el PISA no s'examina tot l'alumnat, ¿vale? Sinó una mostra d'alumnes, òbviament no pots mirar tots els alumnes, i és una mostra d'alumnes representativa de tot el conjunt del
0: però
1: país.
0: Però tu pots triar qui el la fa.
1: Clar, la cosa és que en teoria no, i que tu pots excloure uns alumnes per determinades raons, que aquestes raons poden ser o que tens alguna dificultat per fer la prova.
0: Per què et mires?
1: No, per res, per res. O a nivell idioma, també. Alumnes que els hi costa l'idioma.
0: Aquest poden quedar una mica... El...
1: Què passa? Que posen un límit d'alumnes que es pugui excloure i tu pots excloure un màxim del 5% d'alumnes seleccionat aleatòriament.
0: Vale.
1: Catalunya en va excloure un 23%.
0: Bueno. Clar, llavors no és representatiu perquè
1: llavors,
0: no pateixes...
1: Llavors, clar, l'administració va dir, escolta'm una cosa, tu no pots excloure el 23% i escollir només els que et vinguin de gust.
0: Vam anar de llestos i...
1: Clar, i no tenim.
0: Vale.
1: Bueno, veurem d'aquí 4 anys.
0: Vale.
1: Espanya, però, sí que en té i ha tingut els pitjors resultats de la història, s'ha de dir. Ha caigut tant en lectura com en matemàtiques com en ciències.
0: Enhorabona a tots els premiats.
1: Sí,
0: tenim bon futur, nois.
1: Sí, sí, noies. Estan per darrere de tots els països veïns, de Portugal, de França, d'Itàlia, Espanya està darrere.
0: Però uns tardeos que fem.
1: Però bueno, va.
0: Què més? Última cosa, va.
1: Va, última cosa ràpida, que ho tinc aquí el mòbil perquè va passar ahir.
0: Va passar ahir.
1: La reboda de la Dulceida i l'Aida Paul, vale? S'han casat 3 cops. Ja han hagut només 2 cerimònies, però s'han casat 3 cops.
0: I 3 amb
1: ells? T'explico, mira.
0: Jo no entenc res.
1: Elles es van casar per primera vegada el 10 de setembre del 2016, just fa 10 anys.
0: Vale.
1: Vale, van fer la dulce boda, la dulce wedding, que no sé si us sona, però va ser com la boda més famosa d'Instagram en el seu moment.
0: La dulce boda i la...
1: La dulce wedding, que en aquell moment va ser com...
0: Ja, però l'altra persona que es casava no hi havia el seu nom.
1: No existeix, no, és la dulce wedding.
0: Vale.
1: I va ser a Sitges, en aquell moment va ser com molt famosa a Instagram i tal.
0: Vas anar-hi tu?
1: No.
0: Vale.
1: I res, el 2021 es van separar.
0: Oh.
1: Van estar més d'un any, un any i mig o així separades, i el 2023 van tornar juntes. El 2023 van firmar els papers oficials de casament, cosa que no van fer el 2016.
0: Ah, allò era una festa.
1: O sigui, era una... Sí, sí, era...
0: Un engany.
1: Era un engany total,
0: un
1: perquè
0: engany.
1: Ho van vendre moltíssim a Instagram i realment no estaven casades.
0: Legalment no estaven casades.
1: Legalment es van casar el 2023.
0: Vale, i ara què han fet?
1: bueno, van tenir una filla el 2024.
0: Vale.
1: Vale. I ara, 10 anys després d'aquella boda, han fet una reboda. Ningú sap per què. Vull dir, perquè sí, per celebrar els 10 anys. Espero que no es fiqui de moda això de les rebodes, perquè ja en tenim prou amb una boda per parella.
0: Casament n'hi ha prou.
1: I això ha sigut a l'hostal La Gavina, a Segoró, a Costa Brava, davant d'uns 150 convidats. I hi havia bastant famoseo, òbviament, com et pots imaginar.
0: Qui hi havia?
1: A veure, Laura Escanes, Lola Lolita, Violeta Magrinyan...
0: El millor de cada casa, eh?
1: Sí, totes les influències espanyoles que et puguis imaginar.
0: Molt bé, quina sort ser-hi, també.
1: La Melissa Pinto, que és la nòvia del Mario Casas, que hi va anar sola. Laura Escanes també hi va anar sola, per cert. I el Fred García va cantar.
0: Què va cantar?
1: T'estiu.
0: T'estiu?
1: T'estiu.
0: No riguis, jo he fet una...
1: Sí, va cantar aquesta. Bueno, l'Aida, la Duceda, sempre ha dit que és molt fan de l'Alfred, que li encanta la seva música, que va parir amb la cançó dels teus ulls, de l'Alfred, i que li té molt carinyo, i òbviament, cosa que vol, cosa que té. Ah. I l'Alfred va cantar la seva reboda. Sí, molt maco, a mi també. Jo entrenava amb ell. Anava al gimnàs amb ell.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Molt bé, doncs una abraçada.
1: Sí, una abraçada des d'aquí, l'Alfred.
0: Des d'aquí. Bueno, tu estàs casada?
1: No.
0: Vale, però així no pots recasar.
1: No em puc recasar.
0: Però tens pensat casar-te?
1: No.
0: En tema de papers que diuen...
1: Jo, com a molt, firmaré els papers per temes burocràtics per la meva filla, però no m'interessa fer una gran festa, la veritat.
0: Vale, però estaria convidat jo.
1: I tant.
0: Vale, perfecte, doncs ja està. Escolta, t'ha quedat coses per dir?
1: Moltes, ja, un altre dia.
0: Te les guardes,
1: sí,
0: et sembla?
1: Sí.
0: Un aplaudiment per la Neus, sisplau. Escolta'm, ara, seguim menjant la llonganissa de casa centre, et sembla?
1: Sisplau.
0: Seguim menjant, Martini, i li fotem... Marc, fota-li més música, va.
2: Si els dijous són de paella, els dissabtes són del tardeo de Flashback i Martini. Avui des del Natura Village Castell Montgrí i presentat per Andreu Joanola.

Si vols passar-t'ho bé, l'Andreu Joanola t'ho posa fàcil. De 7 a 9 del vespre, un martini i una sessió del Tardeu de Flashback des del Natura Village Castell Montgrí.

drink, drink, take shots until we roll out. Like a

flashback és com un martini. Elegant, fresc, impossible de dir-li que no. Seguim en directe des del Natura Village Castell Montgrí.

0: seguim aquí el tardeu de flashback. Tu creus que és un quart i mig de nou? Són les 20:18.
1: Bueno, per ser quart i mig hauria
0: no és,
1: de ser...
0: No és quart i mig, no?
1: Quart i... Bueno, fem-ho més precís, quart i mig i tres quarts.
0: Clar, és que...
1: No ho sé,
0: però m'agrada
1: no
0: molt
1: sé.
0: Dir un quart i mig, saps?
1: Queda molt bé.
0: És que queda molt ràdio.
1: Queda molt ràdio, hi ha molta gent que no ho entén.
0: Sí, però queda català i queda...
1: Queda bé, tio, bé. Dona caché.
0: Arnau París, què tal?
1: Molt bé, molt content d'estar aquí amb tu.
0: Quina il·lusió.
1: Molta.
0: Quina il·lusió.
1: Molta, la veritat que sí. Home, aquí, a més, aquest lloc no coneixia,
0: guapo,
1: això.
0: Està guapo, eh?
1: Està guapíssim.
0: El Natur Vila és Castellmongri.
1: Collons, m'han hagut de venir a buscar perquè
0: arriba... Poble, això?
1: Això és enorme.
0: Ara en parlarem de
1: poble. Ara no sé si sabré sortir d'aquí.
0: No, has de quedar aquesta nit aquí.
1: Va, m'haig de quedar.
0: Sí, això ho fan
1: problema.
0: Així. Entres i no saps quan surts.
1: Ja em sembla bé.
0: Aviam, comencem pel principi, que a mi m'agrada començar les coses sempre pel principi.
1: Està bé.
0: Llavors, jo a tu et conec. Ara faig una cosa ja personalista, meu. Si no us interessa, marxeu, eh?
1: Però torneu després.
0: Però torneu després. Tu i jo ens coneixem de que estiuejàvem de petits a dos pobles que es tocaven de la Noguera, de la comarca de la Noguera, que es deien Lluçàs i Boada.
1: Correcte.
0: Entre els habitants dels dos pobles sumen 22 persones.
1: A l'estiu.
0: A l'estiu.
1: A l'hivern sumen 6 o 7.
0: 6 o 7.
1: En total. Sí, sí, és curiós, però és així. Sí, a més, jo anava en bicicleta a Lluçàs, o baixava vosaltres.
0: A Boada.
1: Ja més tard amb moto.
0: Clar.
1: Però clar, sí. I ara, després de tants anys, hòstia, Andreu Janola, dius, pues aquest tio jo el conec de... Sí. De nens.
0: De nen, de 5-6 anys.
1: A més, tu de Girona.
0: Jo de Girona.
1: Jo de Barcelona.
0: No, era increïble.
1: Perduts en un lloc de la Noguera que ja has d'anar express.
0: Però explica a aquesta gent i als nostres oients com és el poble de Boada.
1: Ah, és preciós. A dia d'avui és un lloc idíl·lic.
0: Eh que sí?
1: Bueno, jo què t'haig de dir?
0: Quantes cases hi ha?
1: A Boada n'hi ha 7.
0: 7 cases?
1: 7 cases, només... Una és l'església, que no val com a casa. 7 construccions, diria.
0: 6 més 1.
1: Vale. Correcte. Jo us haig de dir que és una mica la Toscana de la Noguera, tio.
0: Comença molt fort, la
1: no,
0: frase.
1: No, va així.
0: La frase comença molt amunt
1: va així.
0: I de cop baixa.
1: No. Bueno, perquè la Noguera està molt bé, tio. Fotràs la gent en contra, vigila. Dius baixa quan dius Noguera, no, tio?
0: Va, és que entre Toscana i Noguera...
1: Ara no podràs estiuejar allà mai més, ja.
0: Ja.
1: És una mica així, quan tens els prats verds, sí. Les oliveres, hòstia, el bosc verd, i a més és xulíssim, tio, més quan la posta de sol... Jo, és al·lucinant.
0: Ara, i vas molt a desconnectar allà?
1: Molt. Vas anem molt, anem va. Molt. T'ho dic de debò.
0: Vas,
1: ara,
0: eh?
1: A ple mes d'agost, tot canvia, eh? Però...
0: Tot canvia, és el Far West.
1: Sí,
0: és el Far West. Sí. De la Toscana passa el Far West.
1: Passa el Far West, però bueno, aquesta època de la Toscana s'ha d'aprofitar.
0: S'ha d'aprofitar. Escolta'm, vas guanyar Masterchef?
1: Vaig guanyar Masterchef.
0: És que la gent oblida molt ràpid.
1: Massa.
0: Perquè ara ja ets el del Cuines.
1: Per sort.
0: Sí?
1: Sí.
0: O sigui, ara ets el del Cuines. Però clar, durant una època va ser el del Masterchef. Que he mirat una cosa, Arnau, i això sí que ho hauríem de començar a canviar, i és que l'Instagram encara té...
1: Ja ho sé.
0: ...lo de Masterchef. I amb... Què tens aquí, un contracte?
1: No. Molta gent m'ho pregunta, et seré sincer, eh?
0: Sí,
1: em diu, hosti, per què no t'ho canvies i tal?
0: Sí.
1: Encara que no t'ho sembli...
0: Sí.
1: Ah, mira, ara sushi, tu, una
0: sushi
1: mica de sushi.
0: Sushi de l'Ametller, ara.
1: Sushi de l'Ametller, carai.
0: Consumeixes sushi de l'Ametller?
1: Avui sí, no?
0: Avui sí.
1: Ara...
0: Sushi de l'Ametller, estigueu atents, eh?
1: Estigueu atents.
0: Revisem butxaques al sortir, també, eh? Cuida... No, perquè hi ha gent que s'emporta el sushi a la butxaca.
1: No,
0: hem trobat, aquí el tardeo de flashbacks.
1: Jo tinc un amic que va en aquests bufets de...
0: Tot... De lliure.
1: I llavors se l'ha de fotre la butxaca perquè demana massa.
0: Clar.
1: Sí, però és que el meu amic ja té 40 anys i fot una mica vergonya anar amb ell.
0: Agafeu el que menjareu.
1: Sí, sempre, exacte, no cal fer com el meu col·lega.
0: Anem pel tema que no et
1: vols treure,
0: Masterchef d'Instagram.
1: Mira, no m'ho trec perquè Masterchef és una gran marca i això és una realitat. I molta gent t'ubica molt ràpid. De fet, a mi, cada cop menys, però encara aquest Sant Jordi, que estava firmant el llibre del Cuines Pim Pam,
0: sí.
1: Hi havia algú, ostres, el de Masterchef.
0: El de Masterchef.
1: Encara que, fot 5 anys, 2021.
0: 2021
1: de guanyador de Masterchef. I encara el 26. I encara hi ha gent que el de Masterchef i pensa, hosti, ja que és una marca que t'ha costat el teu construir, no ho deixis de banda. Si entres al perfil, el primer que posa és... Cuiner del Cuines Pim Pam.
0: Sí, això és important.
1: Això és el primer primeríssim. I, de fet, el nom ja és Arnau Pomparís. Però és aquestes coses...
0: T'ho trauràs, però, eh?
1: Eh?
0: Sé que t'ho trauràs.
1: Algun dia pot ser. Estic fent-hi voltes. Suposo que d'aquí 5 anys més no tindrà gaire sentit, ja.
0: No.
1: D'aquí 10 anys, hòstia, qui se'n recorda aquest tio que fot 10 anys va passar...
0: No, el Masterchef.
1: No tindrà cap sentit.
0: Perquè el Masterchef que tu guanyes el 2021... Perdona, és 2021, m'has dit?
1: Sí.
0: Tu, quan entres, dius, guanyaré sobrat aquí.
1: Què va, tio? Jo vaig entrar cagat, vaig entrar cagadíssim.
0: Sí?
1: Sí, home, sí, tio.
0: Clar, tu no eres cuiner.
1: És que no em volen, tu volen... Pues, gent, l'anònim, es diu l'anònim, el Masterchef Anònims, doncs gent que sigui friqui de la cuina. Però, clar, és un programa de tele.
0: Clar.
1: Llavors jo vaig entrar perquè jo era friqui que volia aprendre a cuina.
0: Vale. Buscar... Tu ja cuinaves.
1: Però jo cuinava com... Bueno, tu ets més de halà.
0: Jo soc de halà, has de halà.

0: mica, com que et cau una mica un mite, no? Et cau el vel dels ulls, hòstia, i ara què? Ara... I dius, bueno, ara ja estic aquí.
1: Vale.
0: Ara ja me l'he jugat.
1: I un cop estàs allà, vas a dormir a casa o no pots dormir?
0: Què va, tio? Tu són...
1: És com una acadèmia.
0: Bueno, és com un segrest emocional. No, aviam, un segrest voluntari, perquè t'ho diuen.
1: Tu vas allà.
0: Ells t'avisen, tu quan
1: ells... A Barcelona?
0: No, no, a Madrid.
1: A Madrid. Tu vas a Madrid amb el teu castellà que ja et costa.
0: El meu castellà que...
1: costa molt.
0: És el que és, és el que és. Hi havia coses que havia de pensar i tal.
1: Vull dir que, a més, amb el tema aliments, el castellà de castellà...
0: És complicadíssim, tio.
1: Complicadíssim, eh? Diuen Garbanzos, eh?
0: Mira, bueno, i algú tan senzill com el tomillo.
1: Clar,
0: tomillo, hòstia, el tomillo, què era?
1: Són molt difícils. Els bolets.
0: Els bolets o la lubina. Hòstia, que és llobarro, tu.
1: Ah, el rodaballo.
0: Hòstia, clar, el turbó, és complicat.
1: Vale, llavors tu vas a Madrid.
0: Jo vaig a Madrid.
1: Quants mesos dura el concurs?
0: Els mesos que aguantis allà dins. És a dir, cada programa...
1: Fan fora un.
0: Fan fora algú i cada programa es grava en una setmana. Dilluns, plató, dimecres, exterior, divendres, eliminació.
1: Vale.
0: Dissabte i diumenge, lliure. L'únic que tu vius en una casa sense mòbil...
1: Sense mòbil?
0: Evidentment, però això t'ho diuen, eh? No, no.
1: Sí, no.
0: No tindràs contacte amb l'exterior. No tens contacte amb l'exterior, convius. Són com unes colònies.
1: Sí, ho entenc.
0: Com quan tenies 10 anys, t'anaves de colònies.
1: Sí, ho entenc perfectament, eh?
0: I llavors, la sensació era aquesta, amb 10 dies, hòstia, creaves uns vincles i unes relacions molt bèsties, molt complicades de crear a dia d'avui, i que llavors això es veia a la càmera. O sigui, clar, tu i jo no ens coneixem, però ara posa't pel cas que no ens coneixem.
1: Va.
0: I arribem allà. Al cap de 5 dies som els millors amics del món, tio. Llavors tu marxes i jo ploro. Hòstia, l'Andreu, és que clar, aquest tio valia molt, aquest tio no sé què, i ens coneixem de fa 5 dies.
1: Això ho diu molt, l'Andreu valia molt i en veritat no ho pensa ningú.
0: Jo ho pensaria, eh? Jo penso. Sí, home, ja s'està demostradíssim. Però passen aquestes coses dintre d'aquest format.
1: Ja, i llavors quin és el moment que dius, guanyaré? Hi ha un moment que dius, cuidao, que fa pinta que guanyaré.
0: Programa 11, penso, el programa 10 marxa un perfil que era similar al meu.
1: Vale.
0: I al programa 11 queden uns perfils...
1: Quants en queden? Quanta gent queda per al programa 11?
0: Hòstia, ara no me'n recordo. Potser era 7, per dir alguna
1: cosa. 7 persones.
0: Més o menys, 7.
1: I tu dius, cuidadín.
0: Dic, cuidadín. Per què? Perquè casualment cada any guanya noi, noia, noi, noia, noi, noia. El meu any...
1: Tocava un noi?
0: Tocava, presumptament. És a dir, veníem d'una noia, per tant, teníem números que fos noi.
1: Vale.
0: D'aquests 7 ja descartes 4 que eren noies.
1: Vale, queden 3.
0: I els altres 3 dius, hòstia, no ho veig. No veig per un tema de perfil, eh?
1: Dius, yeah. I quan guanyes, perdona, a mi sempre m'agrada el tema econòmic, quants diners són?
0: 100.000 euros. 100, 100.
1: 100.000?
0: 100.000.
1: 100.
0: 100.000. 100.000.
1: Sí, 100.000.
0: Correcte. L'únic que això ho tributes com a rendiment del treball.
1: Vale.
0: I a part del 100.000,
1: sí,
0: tributes també com a retribució en espècies al curs del basculinari i vale, l'allotjament. Per tant, te vas a una renda d'uns 130.000 euros,
1: sí,
0: i acabes pagant un 40% d'impostos.
1: Bueno, ja està bé pagar impostos, eh?
0: Tant de bo cada any em passés això. Però clar, la gent diu 40.000,
1: sí,
0: i al final... Ai, 100.000, i al final 40.000 marxen.
1: 40.000, va, sí, vas quedar amb 60...
0: Bueno, no, perquè has de tenir en compte la retribució en espècies del curs.
1: De culinari...
0: Clar, i tot això.
1: I tot. Te'ls has gastat ja tots?
0: No, bueno, suposo que en algun punt, si no sé si mantinc el compte corrent, no sé si hi ha algun euro que encara és d'allò,
1: ja,
0: perquè entren i surten.
1: Ja.
0: Però...
1: Clar, però després de Masterchef tu no montes un restaurant.
0: No, ni boig.
1: Tu montes una empresa... Diu-me boig, has dit?
0: Ni boig, ni boig.
1: No t'agrada, eh?
0: No és això, és a dir, una cosa és fer un programa de tele,
1: sí,
0: i l'altra és dedicar-te a l'hostaleria entenent el restaurant com a algo gastronòmic.
1: I fas una empresa, perdona, d'espècies.
0: Monto l'empresa d'espècies, specials, correcte.
1: No, fem una mica de promoció, que a mi m'agrada.
0: Bueno, specials, que podeu trobar a Matller.
1: Mira.
0: A Matller podeu trobar specials, són uns potets molt macos de barreges d'espècies ecològiques, per dinamitzar molt la cuina al dia a dia, ho podeu trobar a la web. Que
1: a mi em va molt bé, jo ho utilitzo, eh?
0: Tot t'agrada. A mi també m'envia un pack especial per tu.
1: Que sí, que m'has enviat un pack de futbolero.
0: Un pack de futbolero.
1: Un pack futbolero. Tu, en lloc de ficar ketchup en les carns, i fots aquestes espècies...
0: Molt més sa, tio.
1: Molt més sa i molt més bo.
0: I ecològic.
1: I molt més bo.
0: I el mateix pit de pollastre el pots preparar de moltes maneres diferents i ho fas tu.
1: I això es pot comprar per internet, no?
0: A internet també, a Matller, sí, correcte.
1: Especials.
0: I a part, entro a la tele. Entro a la tele i al món xarxes. Aleshores, això fa que la meva vida sigui molt incompatible amb muntar un restaurant gastronòmic.
1: Clar.
0: Què faig? A l'estiu, a Boada...
1: Ai, al poble de Boada.
0: Des de que guanyo Masterchef, fem menús degustació a l'estiu.
1: Ah?
0: A l'estiu... Jo i la meva parella, la Rais.
1: Vale.
0: Parem al món Espara, ens tanquem allà, I el que fem és, els caps de setmana, un menú de degustació d'unes 14 passes per 35 persones i cuinem davant de la gent.
1: Hòstia!
0: És molt guapo.
1: Abuada, eh?
0: Abuada, tio. Abuada, abuada. Has de pensar, mira, i això vaig començar... Perquè veieu una mica l'impacte, del que és la tele. Això vaig començar l'any abans de Masterchef.
1: 2020.

0: vivint amb un col·lega que era cuiner i tal. Doncs el primer any van vindre 80 persones.
1: Que Déu-n'hi-do.
0: Bueno, clar, per venir allà dalt, sí. El segon any, que era el de la Tira, van vindre 1.000 persones, tio.
2: 1.000?
0: 1.000 persones.
2: A Boada?
0: 990 i pico.
1: Sí, també, sí.
0: Amb 20 i pico de sopars.
2: Mare.
0: Va ser molt boig, tio.
2: Ja,
0: va ser massa. I ara, a dia d'avui, tenim una oferta molt, molt xula, molt maca. El lloc es diu Molí l'Avança.
2: Vale.
0: Ja ho trobareu, Molí l'Avança, en B baixa. I allà és on a l'estiu fem això. És el més aproximat a un restaurant que tinc a dia d'avui, perquè és el que ens permet. L'estiu és quan no gravem, quan no hi ha saraus, i ens podem tancar allà a fer aquests eventos.
2: Clar, perquè tu ara vas saltar a TV3.
0: Correcte.
2: Vas fer el Cuines Pim Pam.
0: Correcte.
2: Que després del Telenotícies Migdia i abans del Com si fos ahir, que
0: ve són el Pim Pam.
2: Dos referents.
0: Correcte.
2: Ve el Pim Pam, però bueno, venen 75 receptes entre el Telenotícies Migdia i el Com si fos ahir. 75 receptes.
1: No, sí, n'hi ha dues, home, n'hi ha dues.
2: I una d'elles ets tu, que fas el Pim Pam.
0: Correcte, sí.
2: A tu t'agrada fer aquesta cuina Pim Pam?
0: Molt.
2: La vas proposar tu o t'ho van proposar?
0: Mira, realment tot això surt a TV3 Festa fent un càsting i a mi em van escriure. Escolta, Arnau, estem fent un càsting, hem vist el teu perfil, ens encaixa i, escolta, vinc demà.
2: Vale.
0: I jo el càsting ho vaig jugar, vaig dir-ho del pim-pam. Hòstia, tal...
2: Farem això, pim-pam.
0: Farem una cuina que està ràpida, quan tens poc temps, pim-pam, que no li volien dir pim-pam en un principi i s'ha quedat.
2: Perquè tu fas una cuina, podríem dir, per pisos d'estudiants...
0: No,
2: solters,
0: no, mentida. Perdona, no.
2: Ja en miraré alguna, Arnau.
0: Mira-te'n alguna que et... Sí. Però tu no cuines mai a casa, Andreu.
2: Jo cuino molt poc a casa.
0: Pues no,
2: i quan cuino vaig a l'Ametller Origen i m'acalento uns...
0: Però això no és cuinar, tio. Bueno, si el compres ja fet...
2: Bueno, però jo el que sigui engegar l'electricitat...
0: Tu si poses specials a sobre i ja has fet alguna cosa.
2: Per qui va aquesta cuina?
0: Per tothom. I això t'ho dic de debò. El llibre, el Cuines Pim Pam, tio, l'últim llibre, el d'aquest Sant Jordi, que va ser el quart més venut de no ficció.
2: Toma ja. Ho volies dir-ho, eh?
0: Això és fort, home.
2: Vale.
0: Hem de treure pit. El compra tot Déu, tio, des de gent, això, pisos estudiants, fins a gent que té 70 anys i que no vol cuinar, que li fa mandra, que no té idees, que no té temps, o que està molt bé fotre un fricandó un dissabte, perquè tens tot el dia, però tu un dimarts, tio... Tu arriba... un dimarts, després de sortir de CrossFit, encara en fas o no?
2: No, ja no faig CrossFit.
0: Ja no ho penges, tio.
2: Em feia vergonya fer
0: CrossFit. Però feies molt.
2: Estava fort.
0: Estaves fort, tio.
2: Però ara em feia vergonya fer CrossFit, perquè ara ja estic aquí a Flashback.
0: I ara ja no es porta, ja. Ja no es porta.
2: No. Vale. Però bueno, és igual, tornant de treballar...
0: Quan sorties de CrossFit un dimarts a les 8 del vespre,
2: sí,
0: no tens 4 hores per fer sofregits.
2: No, home, no.
0: No, home, no. Però 7 minuts.
2: Hòstia, 7 minuts.
0: Estens.
2: Sí.
0: Llavors la idea és aquesta.
2: La idea és...
0: Donar idees. Jo no dono receptes, jo dono idees.
2: Ai, ojo.
0: És a dir,
2: sí,
0: ja, evidentment està la recepta escrita,
2: sí,
0: no patiu.
2: Sí.
0: Però sóc molt poc de quantitats. És, mira, jo et dono una idea.
2: Sí.
0: Fes-te la teva.
2: Vale.
0: Tota teva. No, això no m'agrada, no li posis, fot-hi una altra cosa.
2: El que tinguis.
0: Però amb una mica de sentit, no?
2: Sí, clar.
0: Una mica de sentit, però sí.
2: Clar, però això quan ho graveu? Això ho graveu un dia per tota la setmana?
0: Correcte, en un dia faig 6 programes, jo, de gravació.
2: Vale.
0: En un dia gravo una setmana.
2: Tot una setmana.
0: Tot una setmana i un dia més.
2: Llavors, hi ha algun dia que... Clar, la cosa del cuines és que la gent que estem a casa al sofà no podem provar el que has fet. Hi ha
0: algun
2: dia, Arnau, amb tota sinceritat, que has fet un menjar, que quan l'has provat has dit menys mal, que això no ho ha provat la gent de casa?
0: Tu hi ha algun dia que has acabat un programa i has dit, hòstia, espero que no l'escoltin gaire pel podcast aquest.
2: M'ha passat bastant.
0: La veritat, a mi bastant no, però...
2: Algun dia, no? De dir, hòstia, la sala aquí m'he passat...
0: M'he passat... Jo intento sempre que tot sigui bastant verídic perquè em sap greu que la gent...
2: Yeah.
0: Però, evidentment, la tele té aquestes coses i a vegades et poden passar coses.
2: Sí.
0: Sí. Algun, jo, més d'un cop m'he deixat... Jo què sé, et deixes la sal, em deixo algun ingredient, hòstia, llavors aviam això ara com...
2: Clar, ho has de gravar com...
0: O tires pel dret, però ens passa poc. Pensa que per fer el cuines hi ha molts ulls allà mirant.
2: Sí.
0: I que la gràcia és que pots tallar, aleshores...
2: Són teves, les receptes o idees, o...?
0: N'hi ha que sí, n'hi ha que no.
2: Vale.
0: També has de pensar que hi ha el factor patrocinis.
2: Clar.
0: I que, per tant, hi ha una part de l'equip que ja està especialitzada en això.
2: Vale.
0: Hòstia, hem de col·locar... Pues escolta, sí, fem-ho d'aquesta manera perquè en tal minut...
2: Les patates hem de... Pal.
0: Aquest placement estigui aquí i tal, no sé què.
2: Vale.
0: I n'hi ha altres que sí, que els proposo jo i vale, que són meves.
2: Escolta'm, ara la segona part del... M'interessarà molt el joc de cartes.
0: Home!
2: Perquè l'Arnau París serà el nou presentador del joc de cartes.
0: Sí, sí.
2: Al lloc del Marc Ribas, que sí que fa CrossFit, crec. Fa CrossFit,
0: té pinta.
2: Mou camions,
0: avions, ara que estàs amb l'avió lligat.
2: Construeix edificis ell sol. Però ets el nou presentador del joc de cartes.
0: Correcte.
2: I una cosa que m'interessa molt, ens fotem el sushi de l'Ametller, sentim una miqueta de música.
0: Endavant.
2: I tornem a la segona part del programa amb l'Arnau. Va, fins ara.
0: Fins ara.
3: No et cal anar gaire lluny per passar-t'ho bé. El Natura Village Castell Montgrí, un martini i el Tardeo de Flashback. Seguim en directe. Jam, bump it up while your feet are stumping.

back.

0: els dijous són de paella, els dissabtes són del tardeo de Flashback i Martini. Avui des del Natura Village Castell Montgrí i presentat per Andreu Joanola.
1: Andorra
2: 96.0.
3: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
4: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
3: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
4: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
5: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
6: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
5: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
7: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
8: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
4: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
3: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
2: Ràdio Flashback.
1: Andorra
2: 96.0.
9: Ràdio Flashback.

Si vols passar-t'ho bé, l'Andreu Joanola t'ho posa fàcil. De 7 a 9 del vespre, un martini i una sessió del Tardeu de Flashback des del Natura Village Castell Montgrí.

0: minuts per les 9 del vespre. Seguim aquí amb l'Arnau a París. Ens hem fotut el sushi a l'ametller. Molt bo,
1: eh? I ens l'hem fotut aquí com... Si no hi hagués un demà, tio.
0: Boníssim, eh?
1: A mi m'ha agradat.
0: T'ha agradat, eh?
1: Molt.
0: Allà, va. Anem al tema, que a mi m'interessa moltíssim. Després de 10 anys, o 10 temporades de Marc Ribas fent el joc de cartes, el substitueixes. És una responsabilitat.
1: Sí, realment sí.
0: És una responsabilitat. Tu miraves, eres...
1: Sí, jo soc consumidor de joc de cartes.
0: Ets consumidor de joc de cartes.
1: Sí, sí.
0: Llavors, a tu... Com t'enteres que, Marc, o sigui, que hi ha un càsting? Això és un càsting, no?
1: Exacte.
0: Hi ha un càsting?
1: Sí, sí, sí.
0: Tu has d'anar a fer un càsting?
1: Jo vaig anar a fer un càsting.
0: Què et fan fer? Hòstia, collado. No, però un tio que ha guanyat Masterchef...
1: Clar,
0: un càsting no ha de fer, jo. Perdona, Arnau, jo et donava el programa directe.
1: Gràcies, t'ho agraeixo, però al final crec que és just que jo també faci el càsting de cara a la resta de gent que també el fa.
0: Clar.
1: No? Si no, és com molt lleig.
0: Clar.
1: Aleshores...
0: Què et fan fer?
1: Vam simular un àpat. Sí, vale. Amb una redacció de TV3, érem jo i quatre persones més, quatre persones de la casa, totalment... Vale.
0: Sortien plats i
1: tot? Millor. No, no, bueno, vam anar a comprar quatre plats
0: a
1: l'Ametller, que hi ha a TV3.
0: Ah, mira, veus?
1: Ametller, tot està tot arreu. I llavors fèiem veure que era un àpat.
0: Vale.
1: Un àpat.
0: I ja està, amb això em va estar-hi prou.
1: I després et fan fer una entradeta, en plan...
0: Vale, com ho faries televisivament?
1: M'invento, estem a la Vall d'Aran, on és molt típica la Vall Aranesa, anem a buscar els millors restauradors, bla, bla, bla.
0: Vale, això ja ho tens.
1: Això ja ho tinc, i l'altre, doncs, jo crec que també. Bueno, també està vist que sí, eh?
0: Està vist.
1: Però...
0: S'ha gravat, això, ja?
1: Tot gravat.
0: Ja tenim joc
1: tot gravat.
0: Alerta, eh?
1: Tota la temporada, tu, tota la temporada.
0: Hi ha aplaudiments, eh? Hi ha fins i tot aplaudiments de que el joc...
1: Home, clar.
0: Ja ho has facturat, això, eh?
1: Això ja està cobrat.
0: Ja està cobrat,
1: eh? Ja està cobrat.
0: Això ja...
1: Aplaudiu ara, aplaudiu ara.
0: Aplaudiu. Ja està cobrat, tu.
1: Sí, sí. Religiosament, eh?
0: Que bé, que bé. Ah, però clar, això és productora.
1: No, en aquest cas...
0: És TV3.
1: Sí, sí, o sigui que encantat de la vida, tu.
0: Mira, els impostos al final serveixen d'algú, tu, per pagar... Per pagar l'Arnau. Vale, per tant, quan comença?
1: No ho sé, no tinc data, jo. La temporada... Ja, bueno, això no ho decideixo jo. Jo presento la temporada... Habitualment acostuma a arrencar entre octubre-novembre.
0: Octubre-novembre.
1: Aleshores, els primers 5 episodis els fa el Marc.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Ep.
1: El Marc fa els 5 primers episodis, que fa una mica com... uns All-Star.
0: Ah, sí?
1: Tampoc estic molt... No el sé exactament, però més o menys.
0: Sí, vale.
1: I aleshores em passa el testimoni.
0: Vale, i tu quants fas?
1: 8.
0: Tu en fas 8?
1: 8. I ja estan fets.
0: Són diners, 8. Al final, ojo,
1: està bé, està bé, està bé.
0: Llavors, què hi trobem? Ja trobarem qualitat? De menjar, eh?
1: Perquè sí, sí, sí, sí, sí.
0: Marc Ribas ens portava llocs que eren rere botigues, eh?
1: És a dir, trobarem de tot. Però sí que és veritat que a mi és un tema que em preocupava.
0: Sí.
1: I jo he trobat restaurants, hòstia, molt xulos. És més, fa 2 setmanes va ser l'aniversari de la dona i la vaig portar a un dels restaurants de joc de cartes.
0: Hòstia!
1: O sigui, poca broma.
0: O sigui, ara tornarà a ser allò...
1: I mira, i fot un mes i mig els col·legues vam anar a sopar a un dels restaurants on havia anat jo a joc de cartes.
0: Vale, que guapo.
1: La veritat que sí.
0: Així ja està bé.
1: Hi ha coses que a mi m'han agradat molt, us dic de debò, i una mica dintre de tots el... O sigui, des de coses més humils fins a coses molt més elaborades, eh?
0: Per tota la població, al final.
1: Correcte. També hem trobat molta tralla, eh?
0: Hem trobat tralla, eh?
1: Sí, també n'hem trobat.
0: Cuines brutes?
1: Home, i tant.
0: S'han trobat cuines brutes, eh?
1: S'han trobat cuines brutes. Algú dubtava, això, és que...
0: Si vols vine a casa meva...
1: Però tu dones de menjar, tu, i aquí més.
0: I no, jo vaig a l'Ametller.
1: Ah, és veritat, tu ja no cuines, és veritat, és veritat.
0: Hi ha alguna novetat? O sigui, respecte al joc de cartes que estava presentant, alguna, jo què sé...
1: Tipo què?
0: No sé, que ara, per exemple, es premi, jo què sé, que la barra del bar sigui maca. O que...
1: Mira, saps què va passar l'altre dia?
0: Què?
1: M'agafa un tio pel carrer, em diu, escolta, tu, ara que farà joc de cartes...
0: Hi ha gent molt sàvia, eh?
1: No, bo, hi ha gent molt sàvia. Ara ho veurem, diu. Hauríeu de valorar 2 coses. Jo, quan em diuen això, dic, un moment que m'assento.
0: Sí.
1: Diu, hauríeu de valorar el cafè... Perquè, clar,
0: el cafè
1: és importantíssim, és al final de l'àpat, tal... I vaig pensar, doncs tampoc va tan errat. Diu, i el lavabo?
0: El lavabo?
1: Dic, hòstia, el lavabo!
0: El lavabo!
1: Però qui vol? Que entri amb una càmera allà, el lavabo, a veure...
0: Seria bo!
1: Però tu creus que tu des de casa et ve de gust veure lavabos bruts? Si veiem cuines brutes, ja patim.
0: O sigui, que haguessin de... Oh, però un set de lavabo.
1: Vaig a pixar i després aviam un no sé què.
0: Un set.
1: No ho sé, jo vaig dir... quina gran idea.
0: Quina gran idea.
1: Ja ho diré. Vale, no ho hem fet, eh?
0: Si ens estàs escoltant, senyor que va parar l'Arnau París...
1: Ni cafès ni lavabos.
0: Per tant, és tot el... Vull dir que la gent ja entendrà el programa des del primer moment.
1: Home, sí, jo espero que sí, no hem variat gran cosa. Sí que t'haig de dir...
0: Ai.
1: Que m'han passat coses... que no havien passat mai fins ara al joc de cartes.
0: I ho deixes aquí o vols dir...
1: Home, ho deixo aquí.
0: Ara haurem de mirar
1: no el joc de cartes. No puc avançar més.
0: Ara, jo ho fico molt, joc de cartes. Ho recupero a 3 a la carta, eh?
1: Ben fet, també. Vale,
0: jo
1: també
0: en directe...
1: No, home, no, tu ets un tio molta feina i quan tens un moment, mira joc de cartes.
0: Jo tinc la sensació, Raúl, que fas moltes coses.
1: Sí, jo també.
0: Ara mateix.
1: I la meva dona té més aquesta sensació, encara, que faig moltes coses.
0: I acabes de ser pare.
1: Fa 6 mesos, parar de bessons.
0: De bessons, eh?
1: La gent no sap, però hem estat a punt de no vindre avui.
0: Sí.
1: Perquè a les 8 del matí tenia una 39,5 de febre. I corre cap a urgències.
0: Un aplaudiment per l'Arnau, que ha vingut aquí.
1: Bueno, un aplaudiment per la Rais, que és la meva dona, que està a casa amb ell.
0: Per la Rais.
1: Pobre, que està aguantant el barco perquè jo pugui estar avui aquí.
0: Rais, aguanta.
1: I la sogra també, allà, tothom vinga, tothom apuntalant el vaixell.
0: Aguanta, no, però has vingut per aquesta gent, eh?
1: Home, bueno, hòstia, hi havia el compromís, doncs...
0: És un detall.
1: De fet, havien de vindre a passar el fin d'aquí l'Estartit. Havia agafat un hotel, amb habitació i bressol i tota la història... I doncs, ara torno a baixar avall, corrent. M'enduré sushi.
0: Sí, importa sushi de l'Ametlla.
1: Sushi, no, perquè quan arribi...
0: No falla, però fem un repàs un moment, eh? De tu ara mateix, de setembre fins al pròxim juny, què estaràs fent? Perquè jo no em surten les hores que pots dormir.
1: Hòstia.
0: Pare de bessons?
1: Pare de bessons és una feina...
0: Ja és una feina...
1: Bastant full time, eh?
0: Però
1: I és bastant absorbent. Pare ja és.
0: Ja
1: és jaleo.
0: Però clar, pare de bessons.
1: De bessons ho és més.
0: Vale.
1: I mare ja ni t'explico.
0: No, mare ja ni
1: t'ho explico, eh? Perquè...
0: Llavors, què més fas?
1: Jo faig el cuines.
0: El cuines.
1: Perquè el joc de cartes ja el tenim fet.
0: Això ja està. I cobrat,
1: correcte. Sí. Contingut de xarxes.
0: Contingut de xarxa.
1: Que això també és una altra feina, a part.
0: Collons, una feinada.
1: Se n'ha de parlar.
0: Vale.
1: Tinc el projecte d'Specials.
0: Specials.
1: I després tinc un altre projecte que estic... Bueno, i després faig tinc el canal de YouTube de Bars de Carretera.
0: Ah, sí, Bars de Carretera, analitza Bars de Carretera.
1: Mireu-lo a YouTube, Bars de Carretera, molt xulo. Cuina molt, molt, molt humil, molt tradicional, molt guai.
0: La bona.
1: I després, ara estem treballant amb un projecte, estem muntant com un espai gastronòmic a prop de Barcelona,
0: sí.
1: per poder cuinar per eventos, perquè fem esdeveniments, nosaltres fem tipus catering, pues, per,
0: vale.
1: Fet de tot, per empreses, per particulars, fem de tot.
0: I cuines tu?
1: Jo i la dona.
0: Tu i la dona?
1: Sí, la Rais i jo fem un equip molt xulo, i llavors anem als esdeveniments i fem molta cuina en viu, perquè és una cosa que mola molt, tio, que ens agrada molt. Jo tinc una web, que és arnauparis.com, és molt fàcil.
0: És fàcil, arnauparis.com.
1: Allà podeu buscar informació, ens podeu escriure.
0: I aneu i es cuina, doncs, la Rais i l'Arnau.
1: Hem fet des de... Mira, vam fer un esdeveniment per 300 persones o un dinar privat per 10, vull dir, fem de tot.
0: Vale.
1: Doncs estem muntant un espai on poder produir tot això, on, a més, de cara a gener-febrer, volem començar a obrir taules de 14 persones, perquè la gent pugui venir amb grup o no, a halar una mica a viure l'experiència.
0: ArnauParis.com.
1: ArnauParis.com.
0: Escolta, per
1: acabar... I si no, per Instagram, em podeu trobar. ArnauMChef, nou.
0: ArnauMChef, de Masterchef, perquè va guanyar Masterchef fa 300 anys.
1: 300
0: vale?
1: anys.
0: T'he fet un test per acabar. T'agraden els tests?
1: Bueno, veurem. A veure.
0: T'has preparat 20 preguntes ràpides, eh?
1: 20 preguntes ràpides.
0: Ràpides.
1: Hòstia, però això ho has de dir, perquè llavors allò que et quedes...
0: Pim-pam.
1: Pim-pam, va, vinga, va, el lio.
0: Macarrons o canelons?
1: Macarrons.
0: Quin és el màxim de diners que t'han pagat per una col·laboració a xarxes?
1: Només xarxes, eh?
0: Sí, xarxes.
1: 8.000.
0: 8.000 pepinos, eh? Has cobrat, ja?
1: Fa molts anys, això. Vale. Això va ser amb l'Aurea Masterchef, que ajuda.
0: Vale, clar, sí. Últim llibre que t'has llegit?
1: Cuines Pim-Pam, d'Arnau París. No, és broma, és broma. El de l'Eloi Vila, un d'Històries de Guerra. No sé com es diu.
0: Sí.
1: El vam donar fa 2 dies, boníssim.
0: Quantes hores al dia passes amb el mòbil?
1: No gaires, 3,5, 4,5.
0: No està mal. Quina és la mentida més grossa que has dit mai?
1: T'estimo? En algun moment de la vida.
0: Sí, no, ara ja.
1: I tu també l'has dit aquesta, tio.
0: Jo, mare de Déu. Oques Grasses o Rosalia?
1: Oques Grasses.
0: Ciutat del món que has estat que menys t'ha agradat?
1: Que menys m'ha agradat.
0: Sí, jo dic, vaya merda, ciutat. Jo sempre fico que Atenes no em va agradar.
1: Atenes no em va agradar gens. Hòstia, podria ser, no sé... Roma no em va enamorar.
0: No em va enamorar.
1: M'esperava molt més, i molt bruta, vaig trobar-la.
0: Bruta, Roma.
1: Va semblar, eh?
0: Quina pel·lícula t'ha fet plorar?
1: Cronos, la vaig veure ahir, vaig plorar, hòstia, tio. Cronos. Vaig plorar, eh?
0: Vas al cine?
1: Vaig anar al cine ahir, vaig plorar.
0: Hòstia, que recent. Quina és la pitjor moda que has seguit?
1: Farmear Aura.
0: Farmear Aura.
1: Ho estic seguint ara com un boig, no sé per què.
0: Molt bé. Cubata preferit?
1: Valentine's Coca-Cola.
0: Valentine's Coca-Cola. A quina edat vas provar el primer cigarro?
1: Hòstia, no sé, 13.
0: Al poble?
1: Sí, segur.
0: Clar, al poble, eh?
1: Poble.
0: Quin és el teu restaurant preferit? Allò de dir...
1: Alquímia, o al costat.
0: Ah, de Jordi Vilà.
1: Sí.
0: No falla. No poder dinar mai més o no poder sopar mai més?
1: No poder sopar mai més, perquè t'infles per dinar i
0: ja tires. Quina és la teva postura per agafar la son un cop et poses al llit a dormir? És que això la gent de Catalunya vol saber.
1: Jo em foto bocaterrossa.
0: Bocaterrossa?
1: Sí.
0: No ho recomanen, crec, eh?
1: I el Valentine's Coca-Cola tampoc, i aquí el tenim, no? Vull dir...
0: O sigui, bocaterrossa, eh?
1: Bocaterrossa, sí.
0: Vale. No fas la cucharita?
1: Bueno, si estic amb la Rai, sí. Si parlem de mimis, ja. Sí, bocaterrossa.
0: Si no, t'agrada fer... Ets cucharero?
1: Soc cucharero.
0: Perdre els braços o perdre les cames?
1: Perdre les cames, perquè sense braços no puc cuinar.
0: Clar. Viure sense mòbil o viure sense música?
1: Viure sense mòbil, viuria més tranquil, segur.
0: Què és el més car que t'has comprat aquest 2026? M'interessa molt això.
1: Una casa.
0: Collons, anar a un París.
1: Sí, clar. És el més car que m'he comprat a la vida, em sembla.
0: I aquest compraràs, eh?
1: Sí, segurament.
0: Una casa.
1: Una casa, tio. Sí. A lo loco.
0: Joder, Arnau, quina enveja. Treballes molt, tu mateix.
1: Bueno, la caixa no està tan enveja,
0: Preguis, vull dir... Escolta, pitjor poble de la Costa Brava.
1: Hòstia, pitjor poble de la Costa Brava. No ho sé, tio.
0: Jo sempre dic Platja d'Aro.
1: Bueno, però està bé, de festa i tal està bé, no? Tot el seu què.
0: Ja.
1: N'hi ha de molt lletjos.
0: Digues.
1: N'hi ha de molt lletjos. No, perquè encara tindré algun xoc aquí amb paraulat i no em trucaran després.
0: Perdona, fas pipi dret o assegut?
1: Assegut.
0: Des de quan?
1: Des de que estic en parella.
0: Ah, veus?
1: Sí. I, escolta...
0: Sí que te l'estimes.
1: Jo ho recomano, eh?
0: Sí?
1: Sí.
0: Recomanem, eh?
1: Ho recomano perquè pots mirar el mòbil des d'una estreta de mòbil.
0: Sí. I apuntes a dins. Has de ser molt dolent per pixar assegut i fotre-la fora, eh?
1: No sé com es fa, això.
0: És molt complicat,
1: eh? Però tens una estreta de mòbil, està molt bé.
0: Aliment sobrevalorat, allò que diguis, ja n'hi ha prou.
1: Ja n'hi ha prou de posar gengibre a les coses.
0: Ja n'hi ha prou de ficar gengibre.
1: Ja n'hi ha prou, ja n'hi ha prou. O matxa, no. Matxa.
0: Matxa, fora el matxa.
1: Gengibre.
0: Sí.
1: Gengibre sí, matxa no.
0: Mort el matxa.
1: Bueno, que se'l foti qui vulgui.
0: Ja. Última, i aquesta és la més important que faig sempre en aquest test, que també la podeu respondre vosaltres, que és deixar una relació o que et deixin. Què prefereixes?
1: Home, sempre és millor deixar-ho tu, perquè saps cap on vas. Si et deixen, et pilla per sorpresa. Si ho deixes tu, ja ho has pensat una mica.
0: Clar, però has de ser valent, eh?
1: Va, ja, però si no, et quedes allà pasmat.
0: No, ho tens claríssim.
1: De manera, tu ja et vas preparant, hòstia, ja ha passat això, tal...
0: Es fas el dol, no?, com si diguéssim.
1: Sí, avances feina.
0: Però sap greu, també.
1: Sempre, però avances feina. No, vull dir, al final...
0: Tu t'agrada avançar feina, eh?
1: Sempre t'agrada.
0: Avançar feina i cobrar ràpid, eh?
1: Som pim-pam, tio, què vols? És el que hi ha.
0: Molt bé. Arnau, escolta'm, ha sigut un honor...
1: L'honor ha sigut meu.
0: T'ha quedat alguna cosa per dir, allò que diguis, arnauparis.com? O alguna cosa que diguis...
1: No, la promo ja l'he fet tota.
0: La promo l'hem fet tota?
1: Sí.
0: Escolta, has estat fantàstic.
1: Igualment.
0: Que es recuperi la teva criatura.
1: El Robert està recuperant.
0: El Robert s'està recuperant.
1: A base de Dalsy, a Piretal, es recupera tot molt de pressa avui en dia.
0: Dalsy, a
1: Piretal. Això, sí. Ja veurem.
0: Està molt Dalsy, eh?
1: Diuen que amb 7-Up fa ajuda. Els de la Peu un Gang i tal, ho recomanen bastant.
0: Sí, els de la Peu un Gang. Vigileu a casa.
1: Vigileu què feu.
0: De moment no, eh?
1: No, jo no ho recomano, eh? Però...
0: Martini, que aquí el Martini és segur, és una cosa segura, boníssima, i ja està.
1: Correcte.
0: Escolta, un aplaudiment enorme per l'Arnau.
1: Aplaudiment per vosaltres, gràcies.
0: Moltíssimes gràcies, fotem-li música i ens acomiadem.
2: A la Costa Brava, la tarda no s'acaba. Es converteix en Tardeo. Martini, Andreu Joanola i dues hores de música en directe des del Natura Village Castell Montgrí.

0: Això ja s'acaba. Escolta, tot el bo sempre s'acaba. Un aplaudiment per Natura Village, Castell Montgrí, que hem estat aquí al càmping de collons. Vull dir, em surt de collons perquè és que hem estat molt i molt bé. Espero que amb el Martín hi hàgiu estat fantàsticament, molt ben regats. Llonganissa Casa Cendra us ha agradat, he vist que sí. També us ha agradat el sushi de l'Ametller. I Etnia Barcelona ha ficat les ulleres de sol. Ara, què passa? És que ja el tardeo s'enfosqueix, o sigui, ara ja és nit pura, però no passa res. Demà hi ha més tardeo a Vic, estarem a Vic, a Hotel Les Clarisses, i dissabte que ve a Girona amb Jordi Basté. Un aplaudiment per vosaltres, també. Què collons, hòstia, clar que sí. Un aplaudiment per vosaltres. Ens veiem demà a Hotel Les Clarisses a Vic. Visca el cap de setmana i visca la música. Adéu-siau!
1: Si els dijous són de paella, els dissabtes són del tardeo de Flashback i Martini. Avui des del Natura Vila.

0: dues hores de ritme, festa i bon rotllo al Tardeo de Flashback, presentat per Andreu Joanola, de la mà de Martini.
1: Flashback. Són les 9.

0: el va parir. Moments per emmarcar.
1: Anem amb una colla que feia amb la travessa es pot bullir per la muntanya i un de nosaltres es va relliscar cap a baix perquè era, anava a parar un barranc i jo amb un alarde de valentia vaig agafar i el vaig enganxar abans que caigués pel barranc. Aquella persona que jo vaig agafar no era una altra que en Felip Moliner, que era el pare de l'actual cantant Nil Moliner.
0: Al matí, la mare que el va parir. Només a Flashback, amb Carles Pérez.

0: sent l'autèntic so Flashback.
1: Flashback.
0: Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: que el va parir. Moments per emmarcar.
1: Què hi sentiu, aquesta cançó? Naget, què hi sents, tu?
2: Ceba amb bacon.
3: Ceba amb bacon.
1: Jo també, tu, Marc Genescà.
4: Salami i pan.
1: Salami i pan.
3: Del Mau.
5: Salami i pan.
1: Molt bé. Com va l'enquesta, de moment? Què hi sent la gent?
6: Salami i pan. Au,
7: salami i pan. Salami i pan. Salami i pan. Salami i pan.
0: Al matí, la mare que el va parir. Només a Flashback, amb Carles Pérez.
8: Flashback. M'agrada Flashback.
0: La ràdio oficial dels èxits.
9: Estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

petit tenies por de la nit i ara t'encanta. Si veies un monstre t'espantava, ara el segueixes. És el que passa quan escoltes. Sessió Flashback, mesclada per Andreu Preses.

èxits que no necessiten presentació els escoltes a la sessió Flashback.

Aquesta nit, l'Andreu Preses et posa el pijama. O potser prefereixes que te'l tregui. Sessió Flashback. Hasta mañana.

No hiciste nada, con tanta chapa, pa' hacerle ranking.

and then just touch me till I can get my satisfaction.